0: Elles fantàstiques, com sempre, l'Anna Mena i la Lola Índigo, que ho estan patant aquest estiu a tot arreu amb aquest petit toa que sona a totes hores. Normal, és el nostre número 1, per fi. Doncs ha aconseguit arribar a dalt de tot de la nostra llista d'èxits del calibre 45, aquest petitó ha començat nova hora. This is Flash FM. I és que passen uns minutets de les dues de la matinada, ja, família, endinsant-nos en aquest dimecres. Suposo que esteu bé a aquesta hora. Si no, què necessiteu? Voleu un cafetó? Voleu qualsevol cosa? Algú per picar? Una mica de ritme? Ah, d'això sí que en tenim, per tant, no desconnecteu. Doncs va.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Tindrem el Farruko, tindrem el Seig i també tindrem, per exemple, aquest, el Floyd Menor. Des del 2024, fa dos anyets, va treure aquesta que se li va enganxar bastant. Es deia Peligrosa.

llorar.

És bastant curiosa, la història d'aquest productor, d'aquest DJ que es diu Gordo, que fa una pila d'anys tenia un altre nom, es feia dir Carnage i produïa temes d'EDM molt més canyeros. Amb el temps ha refinat el gust per fer aquest Loco Loco, que de fet l'ha fet amb un artista que es dedica al hard techno, a tema, cançons normalment molt més pujades de to i molt més ràpides, el Rainier Sonnevel. Una combinació estranya, però vaja, la estranya pareja, sonant aquí a Flash FM. Abans de Bizarrap, també Elena Rose i Manuel Turizo. O també des de Colòmbia, el Capo, a aquesta hora de la nit. Ve de gust escoltar una cosa més tranquil·leta, potser? Doncs vinga, crec que és el seu moment. Aquesta, tan tranquil·la, es deia Onana.

0: Flash FM.
1: Flash.
0: L'emissora que escolten les altres emissores. Ah, sí. Yeah, yeah.

Passem ja a 3:15 de la matinada. Era un moment indicat, jo crec, a aquesta hora, per posar-vos una novetat que jo crec que igual, si esteu connectats a tota hora, el poder del ritme ja coneixeu. Si no, us la presento. És obra del puertorriqueny Omar Kurtz, el OC, amb el colombià Ozuna, el oso, el OC con el oso, ja ho diuen ells mateixos. Amb aquesta de les noves, molt xula, es diu ZZ, sonant a Flash FM. I com et dic, ens apropem a les 3 de la matinada. La intenció és una mica mantenir el ritme. Tindrem per aquí el Henry Méndez sonant d'aquí no res amb el Xiringo. També la Tini i l'Ulisses Bueno amb aquesta història de dos amants. Primer, però, el RVFV amb l'Omar Montes. Quin temazo, aquest Prendio Remix.

0: Quererte es tan fácil y a la vez tan complicado, mirando al teléfono, pero no me has llamado. Un dels tants versos fantàstics que culminen aquest Baby Wow. És la sensació del moment. És la cançó que està a tot arreu a aquesta hora. Obra de Karol G al costat de la, del Rosowski i de la Judeline. Que bé que els hi ha quedat. Es mereixen, sens dubte, aquesta insígnia de Mega Crack de la setmana aquí a Flash FM. This is Flash FM. I per tant era dient començar nova hora amb ells. Què tal, família? Passen uns minutets de les 3 de matí d'aquesta matinada de ritme. Com sempre, Flash FM, pots comptar amb nosaltres a totes hores. I ara que no ens escolta ningú, que estem a soles, tu i jo...
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Doncs encara millor, tu. La cosa, el ritme queda entre nosaltres. I passem del megacrack actual... el megacrack de la setmana passada. Pensa que al final és una distinció que és garantia d'èxit. Per tant, tot són totes boníssimes. I la de la setmana passada ho era, per descomptat, els Anotter, els holandesos, amb aquest hit de house que es diu Talk to You.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Sona Flash FM.

Aquesta ha sigut, sens dubte, una de les cançons que més ens ha impressionat aquest estiu aquí a la Casa Gran del Ritme, a Flash FM, perquè no ens l'esperàvem. Hòstia, el Fate, tal, col·laborant en un àlbum d'un artista de música electrònica nord-americà. Doncs va quedar xulíssima, la veritat. Tota una sorpresa positiva. Aquest xic a 305 sonant a Flash FM. Quan passem ja del punt de quarts de 4 de la matinada, la intenció és no baixar-li, no bajar-li, que deia aquell. Vinga, va!

Aquest parell, que estan realment tristos al final del Lejitos Remix, perquè sembla que la persona que estimen doncs, no els contesta, els està fent una mica de ghosting, o de love bombing, o de benching, o breadcrumbing. Si és que sembla mentida, eh? Costa molt trobar algú de cent avui en dia, en ple 2026. No en trobes, no en trobes. Si això el Jay Wheeler i l'Omar Kurz en aquesta cançó, doncs sembla que també s'ho estan trobant, imagina't. Si els hi passa a ells, què no ens passarà a nosaltres, família, flaixero, flaixeres que esteu a aquesta hora connectats? Que us voy a contar que no sepáis. D'aquí no res tindrem el Bizarrap amb la Young Miko abans, un d'aquells temes que reuneixen els Avengers. Que reuneixen una pila dels grans asos de la història del reggaeton. És el China, amb Anuel AA i companyia. Puja el volum, va.

0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
1: Flash.
0: Flash FM.
2: La que manda.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
1: Flash.
0: Flash FM.
2: La que manda.

0: rient mentre gravaven aquest final del Petitó al número 1 de la setmana aquí a Flash FM. Potser reia perquè sabia que acabarien sent number 1. Bueno, enhorabona, noies, molt bé, molt bé. This is Flash FM. Felicitats des d'aquí. Podeu venir a recollir el vostre premi quan vulgueu a les oficines centrals de Flash FM. Si veniu ara que estic sol, jo per mi cap problema, eh? L'Anna i la Lola, bé, prenem un cafetó, prenem el que vulguin elles, eh? Jo, pel que us faci falta, igual que per vosaltres, us poso...
1: Bueno, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Aquest sóc jo. Amb tot el ritme que us fa falta per la propera estona, tindrem, aviam, mira, una mica de Quevedo. Tindrem l'Arcángel i el Bad Bunny amb la Jompa. O també tindrem, des del mateix Puerto Rico, això tan tranquil·let, que bé que sona, m'encanta, eh?, per baixar revolucions a aquesta hora de la nit. Una mica de Coco, obra del gran Omar Kurtz. Calia.

Flipes, com de bé entra una batxateta ara a aquesta hora, És obra del Prince Royce i del Romeo Santos, que han demostrat molt bona química fent aquest àlbum conjunt i que els ha portat de gira per tot el món. També van passar per casa nostra. De fet, recordo que el concert a l'estadi de Cornellà al Prat va ser un èxit absolut. Si li vau ser-hi, doncs segurament em donareu la raó, per tant, bé. Enhorabona, si vau ser. En qualsevol cas, sonava aquest Dardos a Flash FM a aquesta hora, quan gairebé són les 4:20 del matí d'aquesta matinada de ritme. Tindrem el Bennett amb el Washington Shaman, el Juan Magán i l'Omar Montes, o també un clàssic del reggaeton del J Balvin amb Jowell i Randy. És aquest, el Bonita.

cara bonita, de cuerpo bonita. Una lletra sense cap mena de dubte, totalment currada. Es van passar dies, hores a la biblioteca escrivint-la, la Isa i l'RVFV, d'aquest muchacha que sona en directe al poder del ritme de Flash FM. Quan ens apropem tranquil·lament cap a les 5 del matí, pràcticament 3 quarts ara. I tenim bon ritme per la propera estoneta, eh? El Caramelo Remix de l'Ozuna i la Karol G i el Mike Towers, o també el Ya pa' qué de Farruko. Primer, però, ens quedem cap a casa amb una cançó una mica més electrònica, perquè potser ara, si et fa falta una mica de ritme, doncs l'agrairàs. El Sutherland, el Tut Tut Turu, en la versió una mica més canyera.

0: Segurament una de les raons de l'èxit d'aquest Baby Wow és que treu el millor dels tres artistes involucrats, eh? La Karol G, amb la seva veu fantàstica, melòdica, que ja coneixem des de fa molts anys. La Jude Line, tot i que parla molt poquet, té un treu un vers molt curt en aquesta cançó, doncs també ho fa molt i molt bé, i a més és compositora, i ha produït altres parts de la cançó. I el Rusowski també bastant en el seu prime, eh? Una mica en recorda el Rusowski del seu àlbum de l'any passat, que contenia aquell hit, el Malibu. Doncs a tot això, tots tres junts per fer aquest Baby Wow, que és el mega crack de la setmana aquí a Flash FM. This is Flash FM. Sí, senyora. I per això l'hem fet servir per començar nova hora de ritme, va, família, una mica cap amunt. Sé que molts i moltes d'aquesta hora i alguns que ja us desperteu, és molt d'hora, per tant, us farà faltar una mica de ritme, una mica de canya. No patiu, perquè aquí estem, per tots vosaltres, a totes hores, va.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Per tant, vinga, Garbo, que ens demana pas al ritme. Aquí teniu una mica de ritme. Amb l'himne del Mundial, la Shakira i el seu Dai Dai.

artistes que venen de contextos molt diferents, però que aquí combinen de meravella, eh? Molt bé. Són el Cano i el Justin Quiles, per si no ho sabies, juntant-se amb aquesta que es diu Olvidarnos de todo, sonant a Flash FM, sonant a la Camana. I, a més, ja passant-nos ja d'un quart de... No, de dos quarts de sis d'aquest matí de dimecres. D'aquí mitja hora ja s'hi posarà l'Héctor Ortega i la Gemma amb el Flash Matí. Abans encara tenim música per estona. No patiu. La primera de totes, per exemple, ens quedem a casa, des del Maresme. Mira quin bon rotllo que desprèn aquest xiulet per començar-ho. Són els Tiets, era això.

0: Clar que sí, tu. Ve de gust llevar-se un matí de dimecres, dius encara que sigui molt d'hora, com a mínim posem Flaix FM, i estan per aquí el Quevedo i l'Elvis Crespo, sobretot aquest últim foten uns brams i uns crits que qui no es desperti és que de debò està ben sord, eh? Per tant, escolta, vinga, va. This is Flaix FM. Amb la Graciosa ja ens apropem perillosament a les 6 del matí i ja sabeu què passa a les 6, que comença el Flaix Matí. Per tant, l'Héctor i la Gemma no poden trigar gaire a arribar a l'estudi central de Flaix FM aquí al Passeig de Gràcia de Barcelona. Ells us despertaran com Déu mana. A mi encara em queden unes quantes cançonetes. Us prometo que seran boníssimes, vale? Això us ho juro amb la mà al cor. Som-hi.
1: Flaix, en directe, a Flaix FM, Armand Maravalle.
0: Sí, senyor, aquest sóc jo. Doncs vinga, va, escolta, anem tancant la paradeta. D'aquí no res, comença el Flaix Matí. Us deixo amb, per exemple, els Figaflaues, la Marina està morena, també el Quevedo amb el Punto G, i també amb això, el megacrack de la setmana anterior des d'Holanda, els Anotter. Aquest es diu Talk to You.

0: Flash FM. Són les 6.
1: Bueno, les 6 del matí, bon dia.
0: Des d'ara mateix i fins a les 11. El matí queda oficialment en mans d'Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
1: Ep.
0: Comença el despertador més potent de Catalunya. El Flash Matí.
1: Paquis dimecres, d'aquesta manera posem en marxa el Flash Matí d'avui, amb el número 1 de la setmana. És aquesta, de l'Anna Mena, amb la Lola Índigo. Sigueu benvinguts i benvingudes al show matinal de Flash FM. Flash Matí, let's go. Niño mío.

0: Patitoa, Lola Índigo, Ana Mena, líders indiscutibles del calibre 45, números 1 de la llista de Flash FM. Ja sabeu que això depèn de vosaltres. Podeu votar a flashfm.cat a l'apartat del calibre. Bueno, va, vinga. Li donem el tret de sortida al Flash matí d'aquest dimecres.
1: Si buscaves un matí tranquil, t'has equivocat d'emissora. Obre els ulls i apuja el volum. La resta ja t'ho solucionem nosaltres. Comença el Flash Matí amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
0: Efectivament, nosaltres posem el ritme d'allò que estigueu fent a aquestes hores intempestives. Ara mateix, les 6:04, en rigorós directe, des de l'estudi 1 de Flash FM. Ens posem en marxa, tenim 5 hores per endavant de ritme, de bona música, evidentment, de tota l'energia positiva del planeta, de notícies random i, sobretot, al final, escolta, de companyia, Volem estar amb vosaltres, aquells i aquelles que ara teniu, doncs, també tot el matí per endavant, una bona ruta per endavant en aquest dimecres 9 de setembre. 9 del 9, 9 del 9. Un dimecres que es preveu també mogudet, pel que fa a les restriccions, bueno, restriccions. Doncs el tema de la pluja, les pluges que se suposa que han d'arribar avui en algunes comarques del país i que ja han dit que havia hagut de teletreballar, que hi ha rutes que potser hauríeu d'estalviar-vos. Bueno, a veure com acaba aquest tema, Ja ens ho explicarà també d'aquí una estona la Paula Montes a l'informatiu i al temps, perquè la cosa pinta molt, bueno, complicada en algunes comarques. Aviam si acaba sent així o no, Bueno, i d'altres que ni us enterareu de què plou, Però, bueno, això ja sabeu com va. En tot cas, bueno, anirem seguint una miqueta al llarg d'aquest matí. Mentre ens acompanyen també artistes com el Juan Magán, com el Clan, com el Bad Bunny o com el Sebastián Yatra. Per tant, escolta, sigueu on sigueu ara mateix, feu el que feu en aquest matí de dimecres. Ara comença aquest programa, Flash Matí, aquí l'Héctor Ortega. Hola, hola.
1: De 6 a 11, sona el Flash Matí.
2: Que fort.
1: Per qui posa 5 alarmes i no en sent ni una.

adjectius amb la mateixa connotació, eh? Traicionera, mentirosa... Bueno, en fi, no parava aquí el Llatra, eh? Sebastián Llatra! Ara fa una dècada, l'any 2016, això és... En concret, traicionera, eh? Segur que la recordeu d'alguna festa, d'alguna discoteca... Bueno, escolta, ens porta records aquesta cançó de tant en tant, eh? L'escolteu a Flash FM, on si no, al Flash Matí d'aquest dimecres 9 de setembre. Ara mateix un quart de set per aquells i aquelles que esteu o ja camí de la feina a la carretera o treballant o tornant cap a casa, eh? Nosaltres posem la banda sonora, aquesta estoneta, va. Ara va el clan Café con Ron.

0: i tal, i tal. A Juan Magán, quin tio, fent història amb el seu estil propi, amb l'electrolatino, una miqueta de mal de amores, i espero que no estigueu vosaltres patint, per favor. Vinga, escolteu Flash FM, quina ràdio us posaria, si no, aquesta cançó? De bon matí, el Flash matí d'aquest dimecres, 9 de setembre. En una setmana plena de vespreixos, perquè sapigueu que Flash FM és l'emissora oficial de la gira d'estiu de Ramon Pujol. Ho hem estat dient per activa i per passiva, que som l'emissora oficial. I aquesta setmana tenim un parell de cites. La primera d'elles és demà mateix a l'Hospitalet de l'Infant, a la Brisa. Si esteu escoltant ara mateix la ràdio i teniu ganes d'una miqueta aquí de tardeo, de festa, però no tampoc d'allargar massa la nit, doncs teniu aquesta setmana un parell d'opcions ben xules, ben bones, amb els de Ramon Pujol, Amb habaneres, amb selecció de còctels d'autor, amb un showcase d'una artista catalana i amb les sessions de Sergi Domènech, que us parla l'Héctor Ortega. Demà mateix, demà 10 de setembre, us esperem a la Brisa, a l'Hospitalet de l'Infant, de 6 de la tarda a 10 de la nit. I si no, dissabte tindreu una altra oportunitat al Baluard de Lleida, al vespreig de Ramon Pujol amb Flash FM. Això serà molt guai, ja us ho avanço. Molt guai!
1: Ella viene por ahí.
0: Ella viene por ahí. Hola, què tal? Ella, què tal?
1: Ella nunca llega
0: sola. Hem de fer sonar una miqueta del Bad Bunny, va, una miqueta de perreo matinal. Això es diu EO. Molt bon dia!

està, eh? Una na más és el Mike Towers des de Puerto Rico. A través del Flash Matí d'aquest dimecres a Flash FM, apropant-nos a 6:45 del 9 de setembre. Tenim preparada la Paula Montes. De seguida repassem titulars. També el temps. Abans ve, no tiene sentido.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són 6:45. El govern ha decidit suspendre l'activitat educativa, universitària i esportiva, especialment a l'aire lliure, d'avui per risc de pluja intensa al Baix Llobregat, Vallès Occidental, Garraf i Baix i al Penedès. Comarques que estan en situació de perill 5/6, segons les previsions del Meteocat. L'executiu també ha demanat que de les 7 del matí fins a les 5 de la tarda les empreses optin pel teletreball, ajornar l'activitat sanitària no urgent i restringir la mobilitat. D'altra banda, caiguda sense precedents en els resultats de les proves PISA, que avaluen el nivell de l'alumnat de 15 a 16 anys en ciències, lectura i matemàtiques. Espanya retrocedeix l'equivalent a un curs en comprensió lectora i obté 16 punts menys en matemàtiques. Són els pitjors resultats dels alumnes espanyols en les tres competències que s'avaluen. I els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat més de 16 anys a qui relacionen amb el crim de Manresa, en què un home va morir apunyalat l'última nit de festa major, l'1 de setembre. Amb aquestes detencions ja són 4 els menors arrestats per la mort violenta. Els esports. El Real Madrid ha debutat a la Champions League amb una victòria per 2-1 contra l'Inter de Milà, un partit marcat pels xiulets al Bernabéu contra l'equip blanc, que va aconseguir els dos gols gràcies a Mbappé i Valverde. I avui a 6:45 de la tarda debuta el Barça i rep el Feyenoord a l'Spotify Camp Nou. Aquest vespre Hansi Flick no podrà comptar amb Eric García sancionat, ni Frenkie de Jong, que està lesionat. Gavi, en canvi, podria tornar a tenir minuts.
0: Flash Matí a Flash FM.

0: Jo estava pensant, Héctor, què diu? Que te lo mueve en HP o en HD?
1: Suposo que en HD, no?
0: Sí, perquè, no?
1: Què, què vols dir moure en HP?
0: No sé, ara m'ha semblat escoltar HP, després HD i he dit, bueno, li pregunto a l'Héctor que segur que ho sap.
1: No, no, no. Ara, ara truco a l'Emília, que som col·legotes, eh? Som col·legues d'un hotel, també.
0: Ah, però
1: de teletreball, eh?
0: Sí,
1: ara li dic.
0: Vale.
1: Però, Paula, què tal? Com estàs tu? Has dormit bé o no?
0: Sí, he dormit massa, crec. Avui tinc molta son, però bueno, bé, bé, bé. Despertant
1: massa,
0: a tothom.
1: Massa, eh? Mira, la Paula, o sigui, la Paula, el seu problema és que ha dormit massa. Vale, Paula, gràcies.
0: Bueno, massa, no arriba a les 7 hores, eh?
1: Gràcies.
0: Per això per
1: mi és massa. És molt, molt, molt, mare de Déu, senyor. Quina nit, eh? Bueno, hem de parlar del temps avui més que mai perquè hi ha mogudet a algunes comarques de Catalunya, eh?
0: Sí, avui tenim un canvi radical de temps. El pas d'un front farà baixar les temperatures i deixarà tempestes fortes amb aiguats. Al matí, les tempestes avançaran del Pirineu cap al mar i aniran acompanyades de fenòmens de temps violents, sobretot fortes ràfegues de vent. Amb aquesta baixada el que fa és que passa per diferents comarques, per tant, anirem pillant com arreu de Catalunya, més o menys en general. A la tarda s'obriran algunes clarianes, però encara tindrem ruixats i tempestes, això sí, de manera irregular. I les temperatures començaran a baixar fins i tot a 15 graus. No, perdó, baixen 15 graus.
1: Bueno, Déu-n'hi-do,
0: no,
1: 15, també, eh?
0: Sí, algunes comarques.
1: Ja, ja. Molt bé. Bueno, algunes comarques, aquestes que deies tu a l'informatiu, amb teletreball... Bueno, es demana que teletreballin, classes suspeses avui, no?
0: Sí, al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf i al Baix i al Penedès.
1: Això, molt bé. Si us pilla per aquella zona avui, home, no sigueu inconscients, que potser després no us passa res, evidentment. Però intenteu evitar pillar el cotxe si no ho necessiteu.
0: Exacte.
1: El tema de les zones inundables també és un follón, a vegades.
0: Sí, no anar rius ni rieres, deixar el cotxe aparcat en bons llocs, etcètera, etcètera.
1: Mireu la pluja des de casa, saps o no?
0: Exacte.
1: Ja està, ja està.
0: No costa tant, mira per la
1: finestra. Que estem a una d'aquestes comarques al costat i hem vingut a treballar, però bueno, escolta.
0: Exacte, sí, sí. Sota el paraigua, però sí.
1: Sí, aquí ara anem a dir una dita i se m'ha oblidat.
0: Ai, no, plou i fa sol...
1: No, bueno, és igual. Repassem temperatures, va, vinga. Anem per
0: tenim
1: feina.
0: Tenim 19 graus a Viladrau, 23 a Riudecanyes, 16 a Sort i 21 a Banyoles.
1: Gràcies, Paula, fins ara.
0: Fins ara.
1: Bad Gyal, sona aquí amb Chencho Corleone. Això és Choque.

veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero.

0: és el bailoteo dels tallets, els diets a Flash FM de nou.
1: Si encara portes la marca del coixí a la cara, escolta el Flash Matí i espavila.
0: Espavila, vinga, va, que el dia va començar en Xinutxano a poc, temazo rere temazo dels Flash FM, els del Flash Matí. Apropant-nos a 6:45 ara mateix. Hem de fer sonar aquesta cançó, eh? Que és molt recent i té un rotllo tremendo. Ximsa, Arco i Casango. Sembla una pel·li, tu. Això és Fire, Fire.

0: Això només passa al Flaix Matí.
1: D'aquest matí de divendres. Tampeta, Gemma.
2: Així estem la meitat de Catalunya.
1: Tampeta.
2: Sí.
1: Tampeta.
2: Només penso en la migdiada, jo, eh?
1: Desperta.
2: Prou!
1: No puc parar, no puc parar. A veure, va, anem al WhatsApp. Collons, anem al WhatsApp del programa.
2: Per què em fa riure aquesta merda?
1: Perquè tu ets humor de caca color pedopis. Per qui vulgui anar al col·le ben equipat.
2: Va, prou,
1: sí, ja està.
2: Siguem una ràdio professional.
1: Sí, senyor, sí, home.
0: Flaix Matí, de 6 a 11, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
3: Ay, chupé, es otra cosa.

0: el Bad Bunny, el Brito, ens convida directament cap a, bueno, cap a la seva terra, cap a casa seva, sense pensar-s'ho dos vegades. Molt bé. Voy a llevarte PPR, una de tantes de l'àlbum Debí tirar más fotos, que al final han acabat doncs consolidant-se com a temazos del passat 2025 i 2026 de Flash FM. Què tal, com esteu? Va, estem a 10 minuts d'arribar a les 7 del matí. I també us hem d'explicar una cosa, perquè l'any passat, bueno, l'any passat, la temporada anterior, us hem estat repartint cada dia samarretes del Café con Ron, el disseny aquest exclusiu. És que ara que és una Bad Bunny m'he recordat, Estic una miqueta adormit, però m'he fet memòria. I què passa? Aquest any, de moment, encara no sabem què és el que podrem regalar-vos, però sí que tenim l'okay, el vistiplau del jefe, del jefazo d'aquí de Flash FM, un tio molt peculiar, Ens va donar l'okay a pensar un nou disseny de cara a aquesta nova temporada, Sapigueu que també tindrem marxandatge del programa i properament us podrem ensenyar o us podrem fer algun tipus de spoiler pel que fa al marxandatge del Flash Matí. Per tant, el lloro aquests propers dies de programa,
1: De 6 a 11, el país es desperta al ritme de Flash FM.
0: Vinga, va.

Es diu La Inocente, la cançó del Me comí otro culo pero pensando en tu cara, eh? Si és que... És de calaix, això, eh? Mora i Fercho, Mora i Fates, La Inocente. A Flash FM, a Flash Matí. Va, arribarem a les 7 amb la nova de Mike Towers, Carita Feliz, temazo. Te mira el...

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 7. El primer gran episodi de pluges del setembre amenaça gran part de Catalunya aquest matí de dimecres. A primera hora ja han començat a descarregar els ruixats que han obligat el govern a restringir la mobilitat i a suspendre les classes en 5 comarques. No podran anar a l'escola 300.000 alumnes del Vallès Occidental, el Baix Llobregat, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès. Protecció Civil ha recomanat evitar desplaçaments innecessaris i ha obligat a aturar l'atenció sanitària no urgent. D'altra banda, ha sortit a la llum un dossier del Ministeri de l'Interior amb una llista de periodistes i les seves ideologies. És un document que ha revelat El Confidencial i on es fan llistes de professionals en funció de la seva ideologia, de si són de dretes o d'esquerres, si ataquen o no Pedro Sánchez i el nivell de credibilitat que poden tenir. El ministre Fernando Grande Marlaska treu ferro a tot plegat i assegura que es tracta d'un document de treball. I dues persones han resultat ferides greus i dues lleus aquest dimarts a la tarda arran d'una explosió en un edifici a Cerdanyola del Vallès. El forjat del primer pis ha caigut a la planta baixa i ha afectat una joieria que s'ha acabat desallotjant junt amb els dos blocs veïns. Els esports. El Real Madrid ha debutat a la Champions League amb una victòria per 2-1 contra l'Inter de Milà, un partit marcat pels xiulets al Bernabéu contra l'equip blanc que va aconseguir els dos gols gràcies a Mbappé i Valverde. I avui a 7:15 de la tarda debuta el Barça i rep el Feyenoord a l'Spotify Camp Nou. Aquest vespre Flick no podrà comptar amb Eric García sancionat ni Frenkie de Jong que està lesionat. Gavi, en canvi, podria tornar a tenir minuts.
0: Sona el Megacrack. Megacrack. Flash FM.
2: La que manda.

0: La cançó de la Karol G, Judeline o Judeline, no sé com es pronuncia això, i Rusowski, el del Malibú. Bon dia, Gemma Manzanero.
1: Què passa, Héctor Ortega? Molt bon dia.
0: Baby wow.
1: Baby wow.
0: 7 i 5 minuts, som al Flash matí de Flash FM, que des del Megacrack tota aquesta setmana, i així engeguem aquesta segona hora de programa, d'aquest programa, que precisament és el que desperta a tot el país. A cop de ritme, sí o no? Sí, no?
1: I tant, sempre, sempre a tope estem aquí, eh?
0: Sí, senyora. Avui, precaució, aquells i aquelles que us trobeu en aquestes comarques, en perill de pluges fortes, intenses, i que, bueno, pluges que ja estan fent una miqueta de les seves, eh? Per tant, si esteu a la carretera, us heu d'apropar pel Baix Llobregat, Garraf, Penedès i tal, el lloro, precaució.
1: Avui passaran cosetes.
0: Bueno, espero que no passin gaires cosetes.
1: No, però cosetes de notícies, de pluges... Sí. No, res, xungo, sisplau, per favor.
0: Gran surt.
1: Escolta,
0: hem de parlar de què, avui?
1: Mira, de 3Media.
0: A 3Media,
1: oi? De passapalabra podríem parlar, perquè 3Media, ITV Studios...
0: ITV Studios, com a el cotxe?
1: Sí, no és el del cotxe, però és una altra productora. Que han denunciat, o volen denunciar, el contra Mediaset, d'acord?
0: Per què?
1: Doncs perquè Mediaset té un programa que es diu La Rueda de la Letra, amb el Carlos Sobera.
0: Ah, sí?
1: Vale? Rueda la Letra, amb el Carlos Sobera. Però què passa? Que s'assembla molt al famosíssim passapalabra...
0: El Rosco.
1: De 3Media, exacte. És que és igual.
0: El Rosco que li van fer treure el passapalabra.
1: Li van fer treure?
0: Sí, senyora.
1: Per...
0: Bueno, perquè hi havia una altra cadena de no sé quin altre país que li va dir que estava copiant-se.
1: Exacte, això és com un peix que es mossega la cua. S'estan denunciant els uns als altres perquè s'assemblen molt als programes entre ells. Què passa? Doncs, bueno, escolta, diuen que el programa és supercalcat, és bastant igual, i la gent, de fet, dona la raó a 3Media, perquè diuen que és igual que passa per l'arbre.
0: Mare de Déu, com està el pati, eh?
1: Bueno, escolta, aquí tothom mira per la seva butxaca.
0: Com estan els salseos a la tele, també, ara mateix?
1: Total, aquí tothom s'enfada. Tots són gelos al món de la tele i aquestes coses.
0: Tota la raó del món. Escolta, va, anem a fer-ho fàcil. Nosaltres aquí no li tenim gelos a ningú, perquè... Nosaltres posem cançons i ja està,
2: Flash matí, perquè sortir del llit ja és una victòria. La resta ja és improvisa.
0: Cançons no, temazos, totes les tones sense parar, vinga. Hey,

0: Diu la setmana ben llarga. Bueno, aquesta no tant, perquè divendres és la diada, potser algú d'aquí també tindrà doncs, aquell dia de festa. Escolta, no està pas malament, no, això? Ara mateix un quart de vuit de moment d'aquest dimecres, 9 del 9, 9 de setembre, som Flash FM.
1: Cada dia de 6 a 11, fes saltar les lleganyes amb el Flash Matí.
0: I això ho aconseguirem, de ben segur que sí, Sona la villa ara mateix, va. Capo i Ryan Castro.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
2: el 14, 27, 34, 36, 47 i els sols el 3 i el 4.
1: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
3: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
4: La veritat és que va sobre rodes.
3: Tan content estàs?
4: Això també.
5: Amb el nou Berlingo Banfirst, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content?
6: Citroën.
5: Consulta citroen.es.

0: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
1: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar? Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.
2: Encara ets a temps de trobar la teva universitat. A Blanquerna tenim les últimes places als graus d'Educació Infantil i Primària, Relacions Internacionals, Global Communication Management, Nutrició Humana i Dietètica, Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i Logopèdia. Fes el pas i comença a construir el teu futur. Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa.
3: Andorra. Flash FM. 93.8.
4: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
5: Tot està a punt. Estratègia, precisió, creativitat, treball en equip. I un únic objectiu, superar el repte. 13 de setembre, el pavelló Toni Martí d'Andorra la Vella serà l'escenari de la final nacional de la World Robot Olympiad 2026 a Andorra. Els millors equips d'Andorra i d'Espanya competiran en una jornada dedicada a la robòtica educativa, la innovació, la tecnologia i el talent jove. La competició comença. World Robot Olympiad 2026 a Andorra. Robots Meet Culture. 13 de setembre. Pavelló Toni Martí. Més informació a andorratelecom.com.

0: ritme.
1: Flaix Matí.
2: Lola Índigo.
3: I'm out of here.

0: Es diu Casanova Remix. És el Soul King amb la Mimi, la Lola Índigo i el Rafa. L-R-U-B-F-V fent el remix, del Casanova Remix a Flash FM. Un cop més, bon dia a tothom. Gemma Manzanero, què tal?
1: Héctor Ortega, molt bon dia, com estàs?
0: Què passa, penya? Escolta, gràcies per triar aquest programa un cop més. Si ho esteu fent des de qualsevol de les freqüències de Flash FM repartides arreu del territori.
1: Us estimem.
0: També des de l'aplicació, que falla més que una escopeta de fira, la nostra pàgina web, o des d'on sigui que estiguem escoltant la ràdio. Vale? Gràcies per ser-hi, sempre.
1: Sí, sempre.
0: De 6 a 11 estem aquí, com sempre, a l'altra banda. I avui alloro aquells i aquelles que us trobeu a les carreteres on pot estar plovent i cada cop més, vale?
1: Aneu amb cura avui,
0: Si no, doncs si esteu a, jo sé, Terres de l'Ebre, Lleida i tal, doncs aprofitar el solazo, Vull dir que això, avui el país està dividit meteorològicament parlant.
1: Sí, Catalunya té de tot avui. Gemma, aprèn a parlar.
0: Aprèn a parlar, va. Escolta, amb el carnet jove tens un munt d'avantatges i promocions. Al setembre, ja és aquí, fa 9 dies que és aquí, però això no vol dir que s'hagin acabat els plans. Amb el carnet jove encara tens música, esport, escapades i cultura amb descompte.
1: Comencem pel Mercat de Música Viva de Vic del 16 al 20 de setembre. Amb el carnet jove tens un 50% de descompte. L'entrada general costa 4 euros i amb el carnet et surt per només 2 euros.
0: Si vols tornar a la rutina amb energia, pots anar al gimnàs amb avantatges. Amb Viva Gym tens una invitació exclusiva per una persona i amb Eurofitness tens inscripció gratuïta i també una invitació doble amb els vals del PAC jove.
1: Et ve de gust una escapada d'última hora? Doncs amb Guainabox tens 20 euros de descompte en viatges sorpreses per Europa.
0: Va, i si vols fer un pla diferent a Barcelona, White Rabbit The Off Museum t'ofereix un 50% de descompte amb el PAC jove o un 30% permanent en l'entrada.
1: I si encara no tens el carnet jove, fes-te-la en format digital a carnetjove.cat, a CaixaBank o a Imagine. Així que baixa l'app de Carnet Jove Cat, registra-t'hi i podràs començar a gaudir d'aquests descomptes. Així tindràs sempre el carnet al mòbil.
0: Això continuava, bon dia.
2: De 6 a 11, sona el Flash Matí.
3: Que fort.
2: Per qui posa 5 alarmes i no en sent ni una.
0: Relsby, tu vas 5.

0: pots despertar-te així i anar tot el dia a dormir.
1: O pots despertar-te amb el Flash Matí. Cada dia de 6 a 11, l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero engeguen el dia amb el Flash Matí.
2: Bon dia, Flash!
3: Bon dia, Gemma! Bon dia, Héctor! Bon dia! Tothom amunt!
4: Al Flash Matí et donem més energia que un cafè amb benzina.
5: Escolta Flash Matí cada dia de 6 a 11 a Flash FM.
6: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
7: Bon dia, són 8:15. El govern ha decidit suspendre l'activitat educativa, universitària i esportiva d'avui per risc de pluja intensa al Baix Llobregat, Vallès Occidental, Garraf i Baix i el Penedès, comarques que estan en situació de perill 5 sobre 6, segons les previsions del Meteocat. L'executiu també ha demanat que des de les 7 del matí fins a les 5 de la tarda les empreses optin pel teletreball, ajornar l'activitat sanitària no urgent i restringir la mobilitat. I en educació, caiguda sense precedents en els resultats de les proves PISA que avaluen el nivell de l'alumnat en ciències, lectura i matemàtiques. Espanya retrocedeix l'equivalent a un curs en comprensió lectora. Són els pitjors resultats dels alumnes espanyols en les tres competències que s'avaluen. Els esports. El Real Madrid ha debutat a la Champions League amb una victòria per 2-1 contra l'Inter de Milà. Un partit marcat pels xiulets del Bernabéu contra l'equip blanc, que va aconseguir els dos gols gràcies a Mbappé i Valverde. I avui, a 6:45 de la tarda, debuta el Barça i rep el Feyenoord a l'Spotify Camp Nou.
6: Especial informatiu.
7: Ja estan oberts els ajuts del programa Impulsem 2026, que ofereix suport econòmic als esportistes catalans que competeixen al màxim nivell. La convocatòria vol facilitar la seva preparació i participació en competicions i contribuir a fer compatible la pràctica esportiva amb la formació. La convocatòria està oberta fins al 30 de setembre i permet rebre fins a 6.500 euros. Els esportistes interessats ja poden consultar els requisits i el termini per presentar la sol·licitud. D'altra banda, si busqueu jocs de taula per jugar en família, cada vegada hi ha més opcions disponibles en català. Actualment se'n poden trobar prop de 1.500 per a diferents edats i de tota mena de temàtiques. El cercador Tot Joc permet trobar fàcilment les propostes segons l'edat o el tipus de joc. A més, en els darrers anys s'han incorporat més d'un centenar de títols nous en català.
1: Flash Matí a Flash FM.
0: Se acostó temprano, mañana hay que estudiar. Pero llamó la amiga diciendo pa' janguear.

0: XFM, bam, bam, Gemma Manzanero, com estàs? Què tal?
1: Què passa, Héctor Ortega? Molt bon dia.
0: Què passa, penya? Ara mateix 8:15 de 8 d'aquest dimecres. Bon dia, Paula Montes.
2: Bon dia, què tal?
0: Bueno, Paula, avui la teva figura és molt important, tant la faceta d'informativa com la faceta de meteoròloga, perquè s'està liant.
2: Exacte.
0: A causa del temps.
2: Sí, ja està. Exacte. Avui tenim un canvi radical de temps, que és, això és degut al pas d'un front que farà baixar les temperatures i deixarà tempestes fortes. Al matí, les tempestes avançaran del Pirineu cap al mar i aniran acompanyades de fenòmens de temps violent, sobretot fortes ràfegues de vent, sí. I aquest camí que farà la tempesta farà que caigui en diferents comarques de Catalunya. A la tarda s'obriran algunes clarianes, però encara tindrem ruixats i tempestes, això sí, de manera irregular. I en algunes comarques, les temperatures poden arribar a baixar 15 graus.
0: Bé.
2: I sobretot, wow, remarcar la importància de la precaució al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf i al Baix i Alt Penedès.
0: Exacte, aquí és on més ha de ploure ara i al llarg d'aquest dimecres, no? Fins a les 5 de la tarda, deia, l'avís aquest del...
2: Sí, més o menys l'avís és fins a 5.
0: De protecció civil. Ara va dir una cosa, tu ara deies fora de micros també que la Renfe ja comença a patir una miqueta de retards, Rodalies ja comença a patir retards.
2: Sobretot la R2 Sud, hi ha trams des de Terrassa, més o menys, que des de Torredembarra, perdó, que hi ha...
0: Sí, Terrassa no passa la R2.
2: Amb mesures de velocitat per la pluja i així.
0: Tard, en definitiva.
2: Sí, normalitat al servei.
0: Escolta, vaja. Temperatures, Paula.
2: Tenim 23 graus a Terrassa, 19 a Vilanova de Meià, 24 a Cambrils i 18 a la Seu d'Urgell.
0: Molt bé, fins ara, gràcies.
2: Fins ara.
0: Hem de parlar d'Aitana, eh? Sí. Ui, l'Aitana.
1: I tant.
0: Abans d'Itarràpida, Dillanqui, va.

0: Mutxotxa, Aïssa, RUFV, Kremli, a Flash FM, en aquest flash matí del dimecres, 7:45. Atenció, perquè ahir l'Aitana va estar al Sant Jordi a Barcelona fent el quart concert.
1: Sí.
0: El quart i últim del Sant Jordi a Barcelona, la gira Cuarto Azul World Tour. Bueno, hi ha coses a explicar ràpidament de l'Aitana. La primera d'elles... Bueno, no sé si dir... Va, sí, la primera d'elles, que va estar Martin Garrix al concert de l'Aitana.
1: Sí, comencem per l'important.
0: What the fuck?
1: De què es coneixen? Que ho expliqui, sisplau.
0: No sé, però estava Martin Garrix donant-ho absolutament tot amb l'Aitana. Va sortir a l'escenari a fer un boti-boti, també.
1: Que fort.
0: I va publicar un stories, l'Aitana va repostejar.
1: Mira, segur que el Plex està gelosíssim.
0: Mare de Déu. Bueno, l'Aitana, també important, va parlar molt en català i va defensar la llengua, eh?
2: Exacte. Aquests i els hi vaig dir, mira, vull que em parli en català, perquè és veritat que ells amb mi no parlen en català, perquè jo no acostumo a parlar. I els hi vaig dir, sisplau, parlem en català aquests dies, perquè m'encantaria l'últim dia a Barcelona, parlar tota l'estona en català. Haig de millorar-lo, això sí.
0: Molt bé, molt bé.
1: Gràcies.
2: Faig moltes castellanades, jo ho sé.
0: Passa res.
2: Però quan és important, a vegades, quan he crescut aquí, a Catalunya, encara que les nostres famílies no parlin castellà, perdona, català, veure pel·lícules en català m'agradaria mantenir la llengua, perquè és el més important que tenim també aquí a Catalunya.
0: Bravo, Aitana!
2: Som bilingües, parlem castellà, parlem català.
1: Sí, senyora.
0: Està molt bé que hagi fet això, jo crec. Que és molt bon detall per la llengua, Aitana, clar que sí, home.
1: És important que la gent en veu digui aquestes coses.
0: Ah, efectivament. La cantant de Sant Climent del Llobregat, que ho va patar fort doncs, aquests dies enrere en la seva gira. Cuarto Azul World Tour.
1: Molt bé.
0: Bueno, va, som al Flash Matí, seguim endavant. I què et sembla si posem una miqueta superestrella?
1: Ai, per favor.
0: Superestrella, però ets el remix que punxem a les festes Flash FM, la remescla de les festes Flash FM. Superestrella, wow. Remix, amunt. Bon dia!
1: Bon dia!

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Deinesa Barcelona, al carrer Balmes 232, patrocina el trànsit.
2: Parlem del trànsit amb el Ferran Aràndiga des del RAC. Bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres pendents d'aquestes pluges torrencials on cal evitar doncs al màxim els desplaçaments en aquestes cinc comarques. A hores d'ara, però, ja tenim incidències. A la AP7 hi ha un carril tallat al Papiol en sentit Girona per un vehicle accidentat. Tenim retencions ja des de Castellbisbal. Això afecta també a la B23 amb la cua ja doncs des de Molins de Rei en direcció al Papiol. Doncs, com dèiem, en aquest mateix punt es fan 2 quilòmetres de retencions. També a la AP7 doncs hi ha lentitud i aturades a la zona de Barberà del Vallès en tots dos sentits de la marxa. Per altra banda, a la A2 hi ha un carril tallat a Belllloc d'Urgell en sentit Barcelona per un incendi de vehicle. També es fan retencions de fins a 2 quilòmetres. Per altra banda, recordem que des d'ahir a mitja tarda també tenim un vehicle avariat que talla un carril de circulació a la AP7 en sentit nord a l'altura d'Ulldecona. De moment, això és tot des del RAC. Prudència i bon dia.
2: Gràcies, Ferran.
1: Ja és el moment d'equipar-te com un professional a Deinese Barcelona. Descobreix les últimes col·leccions de Deinese AGB i TCX amb el millor assessorament per gaudir de la carretera amb seguretat i estil. Naked, esportiva, trail o scooter. La teva equipació t'espera a Deinese Barcelona. Vine al carrer Balmes 232 i viu l'experiència Deinese.
4: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
5: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
6: I amb el Rasca Mega Milionari també passa?
5: Passa amb tots els Rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
6: Apa.
5: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
7: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels ocupes, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
9: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
10: La veritat és que va sobre rodes.
9: Tan content estàs?
10: Això també.
9: Amb el nou Berlingo Banfirst, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta citroen.net.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
11: Les millors braves d'Andorra?
12: No vagis al Barra Mars.
11: Un bon bacallà al Pil-Pil.
12: No el demanis al Barra Mars.
11: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
12: Oblida tant del Barra Mars.
11: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
12: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
11: Telèfon 850-840, 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
13: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
1: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
13: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega't-el gratuïtament a bondia.ad. El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
1: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
13: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
1: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
0: El nostre so és únic. Flash! Flash Matí.

0: Chorizo a Flash FM, a Flash Matí. Aquest dimecres va 9 de setembre, a punt d'arribar a les 8 d'aquest matí. Fem-ho amb el Maladí, m'ho vaig jo.
1: De 6 a 11, el país es desperta al ritme de Flash. Flash FM.
0: Som-hi.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 8. A primera hora ja han començat a descarregar els ruixats que han obligat el govern a restringir la mobilitat i a suspendre les classes al Vallès Occidental, al Baix Llobregat, al Garraf i a l'Alt i al Baix Penedès. Protecció Civil ha recomanat evitar desplaçaments innecessaris i ha obligat a aturar l'atenció sanitària no urgent. De moment s'han acumulat 21 litres per metre quadrat a Cunit i algunes línies de rodalies circulen amb afectacions. D'altra banda, ha sortit a la llum un dossier del Ministeri de l'Interior amb una llista de periodistes i les seves ideologies. És un document que ha revelat El Confidencial i on es fan llistes de professionals en funció de la ideologia, de si són de dretes o d'esquerra, si ataquen o no Pedro Sánchez i el nivell de credibilitat que poden tenir. El ministre Fernando Grande Marlaska treu ferro a tot plegat i assegura que es tracta d'un document de treball. I dues persones han resultat ferides greus i dues lleus aquest dimarts a la tarda arran d'una explosió en un edifici a Cerdanyola del Vallès. El forjat del primer pis ha caigut a la planta baixa i ha afectat una joieria que s'ha acabat desallotjant juntament amb els dos blocs veïns. Els esports. El Real Madrid ha debutat a la Champions League amb una victòria per 2-1 contra l'Inter de Milà. Un partit marcat pels xiulets al Bernabéu contra l'equip blanc que va aconseguir els dos gols gràcies a Mbappé i Valverde. I avui a 6:45 de la tarda debuta el Barça i rep el Feyenoord a l'Spotify Camp Nou. Aquest vespre Hansi Flick no podrà comptar amb Eric García sancionat ni Frenkie de Jong que està lesionat. Gavi, en canvi, podria tornar a tenir minuts.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
2: La que manda.

0: Flash FM lideren el calibre 45, Ana Mena, Lola Índigo, amb aquesta cançó anomenada Patito a Bon Dia. Gemma Manzanero, què passa?
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: Dimecres en marxa, eh? 9 del 9.
1: Ana Mena. Sí, sí.
0: 9 de setembre, quin riure, eh? Quin riure més tonto, eh? Ana
1: 9 de setembre, però és com si fos dijous, si tu mires bé.
0: D'alguna manera sí, eh?
1: Sí.
0: Bueno, setmana de tornada a la vida real per molts i moltes de vosaltres, alguns estudiants, altres treballadors i, en definitiva, doncs, tots aquells i aquelles que avui de nou ja esteu escoltant aquest programa. Gràcies per ser-hi!
1: A poc a poc tot torna a la normalitat.
0: I aquesta setmana hi ha un parell de cites que no us heu de perdre per res del món amb Flash FM i amb Rompujol.
1: Ole!
0: Flash FM és l'emissora oficial de la gira de vespresos de Rompujol.
1: Vale.
0: Ja han fet un parell de dates i ara toca unes altres dues, però dues dates en la mateixa setmana, sí senyor.
1: Com s'ho gasten, eh?
0: Ja sabeu, eh? Els vespresos de Rompujol, amb tas de rom cremat, amb habaneres, amb còctels d'autor, amb el showcase de la cantant Jules, amb la sessió de Sergi Domènech i de qui us parla Héctor Ortega.
1: Bueno.
0: Tot plegat amb entrada sempre gratuïta. I la propera cita d'aquest vespreig és demà mateix. Demà 10 de setembre, demà dijous a la tarda, al vespre, vale? De 6 a 10 de la nit. En concret, a l'Hospitalet de l'Infant. Estarem a la Brisa. A la Brisa, a l'Hospitalet de l'Infant. Lloc idíl·lic per fer un bon vespreig amb Rompujol.
1: Com m'agraden els vespreixos, eh?
0: Sí, senyora, a mi també. Això serà demà. I dissabte en tindrem un altre, en aquest cas al Baluard de Lleida, però mateix format, buscant aquesta segona ubicació de la setmana.
1: Mare de Déu.
0: Demà, vespreig de Rompujol a l'Hospitalet de l'Infant, a la Brisa, i dissabte també vespreig de Rompujol al Baluard de Lleida.
2: Flash matí, perquè sortir del llit ja és una victòria. La resta ja és improvisa.
0: Del ritme ens en ocupem nosaltres. Sona Ugel, Moving to the Sun. Bon dia.
1: Bon dia.

0: Bad Bunny jo crec que és més peque que ella, per tant, no sé com va acabar aquella conversa al final, però bueno. Mayores, tema del 2017, avui de nou a Flash FM, aquest any.
1: O et despertes tu, o t'espavilem nosaltres. Flash Matí, el despertador més gamberro de la ràdio.
0: Ara mateix, les 8 i 12 minuts, i això continua, només faltaria, eh? Volem animar una miqueta tot el personal a espavilar aquells i aquelles que esteu en marxa ara mateix, aixecant el país. Ara va el gordo, Raiders Zombel, loco, loco.

0: això només passa al Flash Matí.
1: Aviam, què dieu per aquí?
2: Buenos días, Flash FM. Dice, hombre, Antonio, ¿cuánto tiempo sin verte, tío? ¿A qué te dedicas? Dice, tío, soy inversor. Dice, coño, dice, ñoco.
3: Hola. Camarero, camarero, este vino está malísimo. Dice, pues es un Ribera. Dice, pues será el Kiko, macho, porque...
1: Tens algun acudit, tu, o no?
4: Doncs, què és una orilla?
1: Una orilla...
4: 60 minutillos.
1: És que no tens remei.
0: Flash Matí, de 6 a 11, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
5: 45.712.
6: Em toca. Em toca?
7: Això és el número de la loteria, ara?
6: No, són els quilòmetres dels pneumàtics que em toca canviar-los.
8: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, atornem la diferència. Garantit.
9: Citroën.
8: Condicions a Citroën.es.
10: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes. Al 900-351-351. Amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels robatoris, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
11: Els docents mantenen la lluita al carrer.
12: La manifestació en defensa del català.
13: Els metges tornen a fer vaga.
14: Els usuaris de Renfe diuen prou.
15: Per un país que no es resigna. Per una Catalunya lliure. Aquest 11 de setembre a Barcelona, Girona i Amposta omplim els carrers. Pel present i pel futur. Independència. I soc. I som. Tu també hi has de ser. diada.assemblea.cat.
0: T'ho diré ben clar. Hi ha un nou cercador d'hotels tan potent que es mereix un espai al Flash Matí. Amimir.com. Així com sona. Amimir.com. Un cercador d'hotels senzill on sempre surt el preu final amb reviews reals amb més d'un milió d'allotjaments a tot el món. I si necessites ajuda, a mimir.com tens atenció personalitzada a les 24 hores. Vols saber on dormiràs molt aviat? Al Flash Matí i a mimir.com t'ho posem fàcil. Flash Matí, de dilluns a divendres de 6 a 11 del matí. A Flash FM.
16: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
17: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
18: Tot està a punt. Estratègia, precisió, creativitat, treball en equip. I un únic objectiu, superar el repte. 13 de setembre, el pavelló Toni Martí d'Andorra la Vella serà l'escenari de la final nacional de la World Robot Olympiad 2026 a Andorra. Els millors equips d'Andorra i d'Espanya competiran en una jornada dedicada a la robòtica educativa, la innovació, la tecnologia i el talent jove. La competició comença. World Robot Olympiad 2026 a Andorra. Robots Meet Culture. 13 de setembre. Pavelló Toni Martí. Més informació a andorratelecom.com.
19: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
20: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
19: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
0: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino... Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.
21: Hola, tens Ricard Riera. Falten segons pel final de la Copa d'Europa. Es fa lloc entre les defenses. Busca tir, llança i dintre. L'entrada a l'últim segon.
22: De què et serveix ser el millor si no ho veu ningú? Fes-te veure amb Flash FM. 86-22-88.
23: Departament comercial del grup Flash Andorra.
0: Flash Matí.

0: graciosa per molts i moltes de vosaltres, la cançó d'aquest estiu, eh? Un estiu que estem allargant aquí com qui no vol la cosa. Échate pa' acá.
1: Échate pa' acá.
0: Quevedo amb Elvis Crespo.
1: La graciosa.
0: Bon dia, Gemma Manzanero, què tal?
2: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: Si mireu el rellotge, ara mateix són les 8 i 26 minuts. 8 i 26, sí. Per tant, molt d'hora, ho sabem, ho som plenament conscients, eh?
2: Sí, massa conscients.
0: Hem matinat igual que vosaltres, si no més, eh? I per tant, estem aquí a l'altra banda per fer-vos més fàcil aquest matí del dimecres. El lloro amb aquesta notícia.
2: Donald Trump està dient de les seves, i és que li encanta publicar coses random a les xarxes socials.
0: Un altre cop.
2: En aquest cas, diu que la lluna és seva.
0: Sí, home, i tant que sí, Donald, només faltaria.
2: Sí, sí, sí, ho ha publicat a Truth Social, una imatge que s'ha creat amb intel·ligència artificial, on hi posa aquest missatge, no? The moon is ours, la lluna és nostra, perquè ell ja sabem que és molt patriota i creu que tot pertany a Estats Units.
0: Jo crec que al cap, o sigui, dins el seu cap, realment, hi deu sonar això tot el dia. Va fent, saps? Doncs, ui, la lluna, doncs aquesta és
2: això meva. Això és meu i això és meu.
0: Sí, ara aquest llac, li posaré el llac, totalment, el nom que em sortirà el penis i ja està, eh?
2: Mentre no publiqui Flash Matí és meu, tot bé, eh?
0: Ja, bueno,
2: però,
0: espera't, eh?
2: Què passa? La lluna no és d'Estats Units. De fet, la lluna no és de ningú, perquè hi ha un tractat que es va escriure fa, bueno, el 1967, que diu que la lluna no és de ningú.
0: Espera, o sigui, això... Ah, ho van haver d'escriure el 1967, sí, perquè algú havia, sí, dit que sí que era seva, sí, potser, o què?
2: 118 països van signar perquè ningú pogués apropiar-se de la lluna, d'acord? Sí. Però hi ha com buits legals, perquè tu de la lluna no et pots apropiar, però sí que et pots apropiar del que extreus de la lluna.
0: Ja.
2: Saps?
0: Bueno, ja.
2: Llavors...
0: Estic en follon,
2: Bueno, veurem... Seguirem les xarxes socials del senyor Trump.
0: Sí.
2: A veure què s'explica.
0: Sí, bueno...
2: A veure què la lia ara.
0: Si el Donald Trump tingués un interruptor, cada cop que anés a dormir faria...
2: Sí. I ja està. S'ha apagat.
0: Pensaments així una miqueta raros.
3: Flash Matí. Perquè sortir del llit ja és una victòria. La resta ja és improvisa.
0: Va, nosaltres seguim endavant. Despertant el país a cop de ritme, ara amb la Bat Gyal i aquesta cançó curta però intensa que es diu Dame. Bon dia.
2: Bon dia.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són 8:45. El govern ha decidit suspendre l'activitat educativa d'avui per risc de pluja intensa al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf i al Baix i l'Alt Penedès. L'executiu també ha demanat que des de les 7 del matí a les 5 de la tarda les empreses optin pel teletreball, ajornar l'activitat sanitària no urgent i restringir la mobilitat. Ara, algunes línies de Rodalies circulen amb afectacions i també hi ha 38 vols cancel·lats des de l'aeroport del Prat. I en educació, caiguda sense precedents en els resultats de les proves PISA que avaluen el nivell de l'alumne en ciències, lectura i matemàtiques. Espanya retrocedeix l'equivalent a un curs en comprensió lectora. Són els pitjors resultats dels alumnes espanyols en les tres competències que s'avaluen. Els esports. El Real Madrid ha debutat a la Champions League amb una victòria per 2-1 contra l'Inter de Milà. Un partit marcat pels xiulets del Bernabéu contra l'equip blanc que va aconseguir els 2 gràcies a Mbappé i Valverde. I avui a 6:45 de la tarda debuta el Barça i rep el Feyenoord a l'Spotify Camp Nou.
0: Especial informatiu.
1: Catalunya compta amb una gran diversitat d'espais naturals protegits que inclouen parcs naturals, paratges i altres zones d'interès ambiental. Aquests espais permeten gaudir del patrimoni natural del país i ofereixen oportunitats per fer activitats a la natura, com ara senderisme, rutes i visites. És per això que la seva protecció és essencial per conservar la biodiversitat, els paisatges i els ecosistemes. D'altra banda, amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya, diversos museus, monuments i equipaments culturals obriran les portes l'11 de setembre amb accés gratuït. La programació inclou també activitats especials com visites guiades i teatralitzades o audicions musicals en diferents punts del territori. Els horaris i tota la informació es poden trobar als portals web dels equipaments i a la web oficial de Patrimoni Cultural.
0: Flash Matí a Flash.

0: de la Shaki a Flash FM. Gemma Manzanero, bon dia.
1: Héctor Ortega, molt bon dia.
0: Què passa, com esteu? Vinga. Let's go. Let's go. Nosaltres seguim endavant, eh? Hola, hola, hola.
2: Condis, sempre a prop teu, patrocina el temps.
0: El temps d'avui més important que els darrers dies, perquè per fi passa alguna cosa. Paula Montés, bon dia.
3: Bon dia, què tal?
1: Oli.
0: Què tal, Paula, com estàs? Què passa avui al cel?
3: Doncs avui tenim un canvi radical de temps. El pas d'un front farà baixar les temperatures i deixarà tempestes. Al matí, les tempestes avançaran del Pirineu cap al mar i aniran acompanyades de fenòmens de temps violent, sobretot fortes ràfegues de vent. Okay. A la tarda s'obriran algunes clarianes, però encara tindrem ruixats i tempestes, això sí, de manera irregular. En algunes comarques, les temperatures poden baixar 15 graus. I atenció, i sobretot molta precaució, al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf i al Baix i l'Alt Penedès.
0: Que allà és on més ha de ploure, no? Ja deu estar plovent, suposo,
3: sí, sí,
0: fa estona,
3: està
0: plovent, no?
3: Allà, sí.
1: Mare de Déu.
0: Doncs això, eviteu zones inundables. No feu allò de... però si al final seran quatre gotes, no passa res. Mira
3: no
0: què va passar a Torredembarra i tota
3: sí
0: aquesta
3: passa,
0: zona fa uns dies,
3: Sí,
0: passa, sí, passa. No, agafo el cotxe un moment i tal. Bueno, després què passa amb el cotxe? Cuidadito,
3: exacte. Sí, sí, molt de cuidadito.
1: Amb cura.
0: A veure, va, les temperatures ara mateix, què marquen alguns termòmetres?
3: Tenim 12 graus a Viella, 23 a Palafrugell, 21 a Vallirana i 15 a Prades.
0: Gràcies, Paula. Fins ara.
3: Fins ara.
1: Fins ara.
2: Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb cada compra, per petita que sigui. Cada euro són 10 punts i com més n'acumules, més gran és el teu xec. D'un euro, de 3, de 5, de 9 o de fins a 20 euros. Al final de cada trimestre, rep el teu xec i bescanvia'l en una nova compra. Condis, cada compra suma amb el teu xec trimestral.
0: Que si quiere bolsa, Gemma.
1: Sí, en vull una, sisplau.
0: Que si quiero, si tengo. Que si quiero, si tengo. Escolta, va, Russian, amb Rau Alejandro, són ara els protagonistes. Santa, bon dia.
1: Bon dia.

0: Estiu de lejitos, és el Jay Wheeler amb l'Omar Curs a Flash FM, a Flash Matí. Gemma Manzanero, què tal?
1: Què passa, Clara Ortega? Bon dia!
0: Jay Wheeler, Wheeler bien, eh? Jay Wheeler bien.
1: Jay Wheeler bien.
0: Sempre ve aquí al cap aquesta broma. Estava buscant aquí coses per explicar a través de, bueno, a Instagram, les meves xarxes i tal.
1: Aviam.
0: M'ha sortit un acudit molt dolent que necessito compartir amb vosaltres.
1: És dolent?
0: Molt.
1: Uah, és d'escamarrada.
0: I un nombre, Antonio Díaz Salazar. Díaz Salazar.
1: Sí, sí.
0: Digo, entonces, Antonio, lunes, jueves.
1: Muy mal. Sí, ¿no? Es que, claro.
0: Díaz Salazar.
1: Pero no entes. Entonces, que...
0: Antonio Díaz Salazar. Díaz al azar.
1: Sí, sí.
0: Digo, pues entonces, ¿qué? Antonio, lunes, jueves.
1: Ah, vale.
0: Ya, ¿sí o no? ¿Cierto o no?
1: Només t'ha faltat fer el dap, eh?
0: Ja. Sí, el tinc per aquí també, mira. Ja està.
1: Bueno, vale. Oh, quina intervenció tan interessant, eh?
0: Sí, exacte, total, per omplir una miqueta. Per recordar-vos que estem en directe, que seguim aquí repartint una miqueta de ritme per aquest dimecres 9 de setembre. No, ara, en sèrio, hem de parlar d'una cosa.
1: De què?
0: I encara no la podem explicar del tot, però s'està coent, s'està preparant, estamos trabajando en ello, màquines trabajando.
1: Sí.
0: El nou marxandatge de Flash FM.
1: Nou
0: marxandatge també del programa que aviat, jo crec que ja podrem començar a desvetllar alguna coseta.
1: Doncs sí, moltes ganes de compartir amb vosaltres.
0: Aquest any també tindrem una samarreta del programa, una samarreta o de Flash FM o del Flash Matí, s'està acabant de debatre.
1: Sí,
0: tant de bo. Però podreu guanyar diàriament material marxandatge del programa. Per tant, al lloro, atents i atentes als propers dies, que quan sapiguem alguna cosa, doncs us la podrem comunicar, eh?
1: Poca broma, eh? La podran començar a col·leccionar.
0: Vosaltres comenceu a demanar-la ja, si voleu.
1: Home, sí.
0: Envieu correus, envieu cartes certificades, envieu burofax.
1: Pressioneu el jefe.
0: Exacte. Va, sona Clan. Bon dimecres. Café con Ron.
1: Bon dia.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Honda Civic, l'híbrid més esportiu de la xarxa de concessionaris de Catalunya, patrocina aquest espai.
2: Parlem del trànsit, l'estat de les carreteres amb el Ferran Aràndiga des del RAC. Bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dimecres, on a poc ja baixa la intensitat en la circulació arreu de la xarxa viària, però continuem, recordem, pendents d'aquestes pluges torrencials a 5 comarques arreu de Catalunya, punts on cal extremar encara la prudència. A hores d'ara, recordem algunes incidències. Queda un quilòmetre de cues i un carril tallat per un accident a la AP7 a l'altura del Papiol, en sentit nord. A la C32 també es va normalitzant a hores d'ara la situació, on hi ha hagut un vehicle accidentat i congestió de 2 quilòmetres en direcció Sitges. Per altra banda, a la A2, ara ja el voral ocupat al lloc d'Urgell per un vehicle incendiat a primera hora del matí en direcció Barcelona. I també, doncs, a hores d'ara, si parlem de retencions habituals, de moment trobem lentitud i algunes aturades intermitents des d'Esplugues en direcció Pedralbes cap a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Prudència i bon dia.
2: Moltes gràcies, Ferran.
4: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
5: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
6: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a Opel.es.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
7: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
8: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
9: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
8: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
10: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla'p.
11: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
10: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
11: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
10: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
0: El que vols escoltar sona a Flash FM.
12: Hey, DJ!

0: Es diu Que Pecao. És la col·laboració del Turizo amb el Capo. Yo soy tu capo, baby.
1: Hi ha dues maneres de començar el dia. Malament o amb l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero. Flash Matí.
0: Va, repassem titulars amb la Paula Montes.
1: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, són les 9. El primer gran episodi de pluges del setembre amenaça gran part de Catalunya aquest matí de dimecres. A primera hora ja han començat a descarregar els ruixats que han obligat el govern a restringir la mobilitat i a suspendre l'activitat educativa al Vallès Occidental, al Baix Llobregat, al Garraf i a l'Alt i al Baix Penedès. Protecció Civil ha recomanat evitar desplaçaments innecessaris i ha obligat a aturar l'atenció sanitària no urgent. De moment, algunes línies de Rodalies circulen amb afectacions i s'han cancel·lat uns 38 vols a l'aeroport del Prat. D'altra banda, ha sortit a la llum un dossier del Ministeri de l'Interior amb una llista de periodistes i les seves ideologies. És un document que ha revelat El Confidencial i on es fan llistes de professionals en funció de la ideologia, de si són de dretes o d'esquerra, si ataquen o no Pedro Sánchez i el nivell de credibilitat que poden tenir. El ministre Fernando Grande Marlaska treu ferro a tot plegat i assegura que es tracta d'un document de treball. I dues persones han resultat ferides greus i dues lleus aquest dimarts a la tarda arran d'una explosió en un edifici de Cerdanyola del Vallès. El forjat del primer pis ha caigut a la planta baixa i ha afectat una joieria que s'ha acabat desallotjant juntament amb els dos blocs veïns. Els esports. El Real Madrid ha debutat a la Champions League amb una victòria per 2-1 contra l'Inter de Milà, un partit marcat pels xiulets al Bernabéu contra l'equip blanc que va aconseguir els dos gols gràcies a Mbappé i Valverde. I avui a 6:45 de la tarda debuta el Barça i rep el Feyenoord a l'Spotify Camp Nou. Aquest vespre Hansi Flick no podrà comptar amb Eric García sancionat ni Frenkie de Jong, que està lesionat. Gavi, en canvi, podria tornar a tenir minuts.
1: Sona el Megacrack a Flash FM.
3: La que manda.

0: i amb el tio del Malibu, amb el Rusowski. Els tres, des de la casella de Megacrack a Flash FM. Gemma Manzanero, què passa?
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: Què passa, aquells i aquelles que heu matinat avui de valent? Gràcies per ser-hi. Precaució a aquelles persones que estigueu a les comarques que estan en alerta per aquestes fortes pluges. La resta, doncs, a passar, escolta, un dimecres molt normal,
1: sí, sí, clar, a poc a poc.
0: I molt ben amenitzat amb el ritme d'aquest programa, com cada dia entre les 6 i les 11 del matí. Som al Flash Matí, ara a les 9 i 5 minuts, exactament.
1: Sí.
0: Amb la Chanel i l'Abraham Mateo. Clavaito, bon dia.
1: Bon dia.

FM al llarg d'aquesta setmana, eh? Elena Rose amb el Manuel Turizo, avui de nou a Flash FM en aquest dimecres. 9 de setembre, molt bon dia, gràcies per ser-hi. Això continua, ja sabeu, el bo i millor del ritme el tenim aquí de bon matí. Cançons ben estiuenques per allargar una miqueta aquest estiu. Amb ell, amb l'Omar Curs, aquest estiu Coco.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Cultura Jove us ofereix
2: Òrbita Flash.
3: Si tens entre 18 i 30 anys, això t'interessa. Et recordem que Cultura Jove és la plataforma per gaudir de la cultura amb preus especials durant tot l'any. A Barcelona, el setembre continua carregat de teatre. A la sala Flyhard, del 16 al 20, s'hi representa Passaran coses fantàstiques. També a Barcelona, al Teatre Gaudí, hi arriba My Only Fans. I al Teatre Lliure s'hi representa l'òpera de Tres Rals. Si t'agrada la música, el 18 de setembre, al Jamboree hi podràs veure El Mago del Gelato. A Sabadell, el 18 de setembre, la Faràndula acull l'Empresa Emperador de Beethoven. I a Lleida, el 19 de setembre, l'Església de Sant Miquel de Coll de Nargó acull Perifèria Cultural amb David Caravent i Vicky Mel. Això sí, recorda que per beneficiar-te dels preus especials cal que tinguis entre 18 i 30 anys. Ho trobaràs tot a culturajove.cat. Entra, registra't i gaudeix de la cultura.
1: Cultura Jove, un programa de la Generalitat de Catalunya per apropar la cultura als joves.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
4: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
1: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
5: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
1: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 2:15 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
5: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.

0: concentrat, eh? Estava allà enfocado en la. Mike Towers, des de Puerto Rico, a través de Flash FM. Molt bon dia a tothom. Gemma de Wey, què tal?
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: Molt bé, va, aixequem el país, eh? Fem-ho bé, fem-ho amb ritme, amb música, amb els temazos de Flash FM.
1: Sí.
0: I amb aquestes notícietes que ens han fet explotar el cap,
1: bueno,
0: eh?
1: Bueno, escolta, per la gent friki que li agradin els videojocs, que sapigueu que avui surt... No, jo no ho recomano, eh?
0: No, eh?
1: Surt Toro 2, que com el títol diu, és un simulador de toreo.
0: En sèrio?
1: Sí, sí, sí, totalment. Tu... Sí,
0: ara queda molt malament aquesta sintonia, eh?
1: Sí, la veritat, que és això? Sí, què és
0: sintonia
1: això?
0: Sintonia de videojocs per tu.
1: Bueno, en fi, jo estic en contra de la tauromàquia, d'acord? Jo ja ho dic aquí. Però què passa? Aquest videojoc, doncs, sí, és en tercera persona i tu et personalitzes el personatge, el torero, vale? El color de la roba, tot, etcètera, etcètera, i tu, doncs, has de, doncs, torejar. És que no té res més, vale? Els gràfics són una merda.
0: Bueno, és que en si el joc ja ho deu ser, no?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Com a tal, ja, en fi.
1: També hi ha una modalitat que tu pots jugar contra el teu amic i tu pots escollir si ser el toro o el torer.
0: Doncs mira, per què no us poseu tots com a toros?
1: I us cargueu els torers.
0: No, i així potser us... De com us sembla pitjor tot aquest tema, no?
1: Sí, sí, totalment, però bueno, escolta, que el joc, doncs, has d'aprendre diferents tècniques de torejar i aquestes coses. Pues, està complet, està bastant complet, però...
0: Però té molta tela que hagin fet un videojoc d'això, també t'ho dic, eh?
1: Tela, telita. Podeu veure-ho per internet i veureu que els gràfics deixen bastant que desitjar. I
0: jo pensava que era broma, al principi.
1: No, no, no és broma. De fet, el podeu comprar avui per 30 pavos.
0: Deixa't estar. No ho compreu, no doneu suport a aquestes coses, va.
1: No, la veritat és que no.
0: Nosaltres seguim repartint ritme, va, de cara, doncs, a poder començar millor aquest dimecres. Estem a 9 de setembre, arribarem a 9:45, repassarem l'informatiu amb la Paula Montes, abans Droga, Mora i C. Tangana. En aquest dia també de pluges importants en algunes comarques de Catalunya, a Lloro, si us enganxa, eh?
1: Sí, tant i tant.
0: Precaució a les carreteres. Molt bon dimecres.
1: Bon dia!

0: intentado meditar.
1: A jubilamostucoche.com comprem tot tipus de cotxes, fins i tot vells, clàssics o avariats. Taxació i pagament ràpid sense mal de caps. Jubilamostucoche.com patrocina aquest espai.
2: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
3: Bon dia, són 9:45. El govern ha decidit suspendre l'activitat educativa d'avui per risc de pluja intensa al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf i al Baix i l'Alt Penedès. L'executiu també ha demanat que des de les 7 del matí a les 5 de la tarda les empreses optin pel teletreball i ajornar l'activitat sanitària no urgent. En mobilitat, el Servei Català de Trànsit ha demanat extremar la precaució a diferents vies que podrien patir inundacions. Després, algunes línies de Rodalies circulen amb afectacions i s'han cancel·lat uns 38 vols a l'aeroport del Prat. D'altra banda, Josep Lluís Trapero ha dimitit com a director general dels Mossos d'Esquadra després de 2 anys al càrrec. El seu relleu és un dels canvis que anunciarà la consellera d'Interior, Núria Parlon, en la seva compareixença prevista avui a 11:45. La direcció de Trapero ha estat marcada per polèmiques com la infiltració dels Mossos d'Esquadra a les assemblees de docents. I caiguda sense precedents en els resultats de les proves PISA que avaluen el nivell de l'alumnat en ciències, lectura i matemàtiques. Espanya retrocedeix l'equivalent a un curs en comprensió lectora. Són els pitjors resultats dels alumnes espanyols en les 3 competències que s'avaluen. Els esports. El Real Madrid ha debutat a la Champions League amb una victòria per 2-1 contra l'Inter de Milà. Un partit marcat pels xiulets del Bernabéu contra l'equip blanc, que va aconseguir els 2 gols gràcies a Mbappé i Valverde. I avui a 6:45 de la tarda debuta el Barça i rep el Feyenoord a l'Spotify Camp Nou. Aquest vespre Flick no podrà comptar amb Eric García sancionat ni Frenkie de Jong, que està lesionat, i Gavi, en canvi, podria tornar a tenir minuts.
1: Jubilamostucoche.com ha patrocinat aquest espai. Et vols vendre el cotxe? A jubilamostucoche.com ho tens molt fàcil. Comprem i taxem tot tipus de cotxes, al moment, tant si és vell o clàssic. Un procés ràpid, senzill i sense complicacions. Ens encarreguem de tot. Deixa de perdre el temps i entra a jubilamostucoche.com i demana ja la teva cita. Jubilamostucoche.com.
2: Flash Matí a Flash.

0: Es diu L'Efecto, la del Rau Alejandro, amb el Chencho Corleone. No va ser la primera, però no l'única col·laboració d'aquest parell de llegendes. L'Efecto, a Flash FM, què tal?
1: Flash matí, perquè sortir del llit ja és una victòria.
0: Ja.
1: La resta ja és improvisa.
0: Passen 5 minuts ara mateix de 2:15.
2: Hola, què tal, mi gente? Soy Henry Méndez y estás escuchando...

0: La nova versió del Rayos de Sol, mític tema de Henry Mendez, José de Rico, en aquest cas s'hi suma Juan Magán i companyia en una versió que ens ha molat molt aquí a Flash FM, clar que sí. Bon dia a tothom. Gemma de Wey.
1: Bueno, bueno.
0: Què dius?
1: Anava a cantar Quiero Rayos de Sol i he dit Vero.
0: Sí, bueno, deixem-ho estar, va.
1: És que m'agrada molt aquesta cançó, m'anima molt.
0: Tornem-hi. Hola, bon dia, Gemma Manzanero.
1: Hola, molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: Paula Montes, bon dia, va.
2: Molt bon dia, jo no puc ser tan original, eh? Jo
0: no, és que no cal tampoc, eh?
1: Millor que no ho siguis, tia.
0: Escolta, però sonava Rayos de Sol, hi ha comarques que avui precisament de Rayos de Sol no en veuran gaire,
2: no,
0: eh?
2: No, no, però de Rayos, sí.
1: Rayos normals, sí.
2: Sí, però de Sol, no.
0: Ja.
2: Avui tindrem un canvi radical de temps i el pas d'un front farà baixar les temperatures i deixarà tempestes fortes. Al matí les temperatures avançaran del Pirineu cap al mar i aniran acompanyades de fenòmens de temps violent, sobretot fortes ràfegues de vent. A la tarda s'obriran algunes clarianes, però encara tindrem ruixats i tempestes, això sí, de manera irregular, per tant, poden caure a qualsevol lloc del territori. En algunes comarques les temperatures poden baixar fins 15 graus.
0: Hostirem, 15 graus de cop avui, així a sac o pas.
1: No, eh?
2: Clar, vull dir, de 21, doncs, li restes 15. De que put, no, no sé el resultat.
0: És molt poc, eh?
2: Sí.
0: Va,
2: no, bueno, és
0: 21
2: molt,
0: menys 15,
2: no
0: ja.
2: No ho faré, Héctor, que no ho sé quan és.
1: L'Héctor està traient la calculadora.
2: Que no ho sé, que no ho sé. És menys...
0: Va, fes-ho tu.
2: Està traient la calculadora, sí, sí. Està rient de nosaltres, però...
0: No,
1: sí, sí. No, no, a 6 graus?
2: No, potser de 21, no. Potser baixant de 30 graus, pues, resta-li 15, ja està.
1: Paula, 30 graus menys 15 dona 15.
0: Va, és que la Paula realment no és persona del temps, m'entens o no?
2: I jo sóc de lletres, a mi que em deixin.
0: Paula, truca al Jordi Vallbona.
1: No soy científico.
0: Truca, punxem un vídeo del Vallbona i que ho digui ell.
2: Vale, em sembla bé.
0: Hòstia, podríem fer-ho això. Espera,
1: espera. Esteu dient, tios. M'estàs vacil·lant?
2: Que no. Que
0: temperatures d'ara mateix. Va, Paula, foli canya.
2: Tenim 21 graus a Castellnou del Bages, 21 també a Torres d'Estegre, 24 a Amposta i 21 a Roses.
0: Molt bé.
2: Estem buscant, Jordi Vallbona? Que sí, que el podem trobar, Jordi Vallbona.
1: 13 graus al Segre.
3: Temps aquest dimecres, el pas d'un front deixarà enrere aquesta massa càlida i ens fotrà una refrescada acompanyada de tempestes violentes.
0: Però és el Jordi Vallbona, el Meteocat.
3: Sí, però... Dijous, doncs, tindrem aquesta refrescada.
2: Sí, és que m'informa de tot. És la predicció d'avui.
0: Que sí, home, que sí.
1: Té la veu de més jove.
0: Bueno, perquè està gravat així, jo què sé. Bueno, gràcies, Paula.
2: Fins ara, nois.
0: Fins ara, Va, parlem de la gira d'estiu del Vesprets de Rompujol, aquesta gira que s'està marcant i que ens encanta formar-ne part,
2: Sí.
0: Com a emissora oficial, a més, i és que aquest dijous 10 de setembre, demà mateix, a la Brisa de l'Hospitalet de l'Infant, torneu a tenir l'oportunitat de gaudir d'un bon tardeu, d'un bon Vesprets, el de Rompujol. Música en directe, showcase de Jules, en definitiva, sempre amb el segell de Ron Pujol, tas de ron cremat, selecció de còctels d'autor, habaneres i la sessió de qui us parla, l'Héctor Ortega. Demà a la tarda, a partir de les 6 de la tarda, Vesprets de Ron Pujol, a la Brisa, Hospitalet de l'Infant. No hi falteu, que a més l'entrada és 100% gratuïta,
1: Toma ya!
0: Ara, muchacha, vinga, Aïssa, RVFV i Kremlin.

0: Aquesta és la seva frase estrella, eh? Real hasta la muerte, baby, Anuel. En aquest cas, amb el 6ix9ine. L'any 2018, un molt bon any per l'Anuel, bàsicament perquè va sortir de la presó i va fer un àlbum que va ser l'hòstia. Llavors, encara recuperem temes d'aquell àlbum, eh? Poca broma. Una d'elles, aquesta, que es diu Mala. Quin sou, eh? 3:15 de 10 ara mateix d'aquest dimecres. Vinga, 9 de setembre. Escolteu, Flash FM, sona d'Orellakis. Flash és Crim i companyia.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Pots despertar-te així i anar tot el dia a dormir.
2: O pots despertar-te amb el Flash Matí. Cada dia de 6 a 11, l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero engeguen el dia amb el Flash Matí.
3: Bon dia, Flash!
4: Bon dia, Gemma! Bon dia, Héctor! Bon dia! Tothom amunt!
5: Al Flash Matí et donem més energia que un cafè amb benzina.
6: Escolta Flash Matí cada dia de 6 a 11 a Flash FM.
7: 45.712.
8: Em toca?
7: Això és el número de la loteria, ara?
8: No, són els quilòmetres dels pneumàtics que em toca canviar-los.
9: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit.
10: Citroën.
9: Condicions a Citroën.es.
11: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir el ronron de si entraran a casa, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
12: Una miqueta d'embús, em poso al dia de les feines pendents i així que arribi a casa a cuinar per tota la setmana.
13: T'ha anat bé de gust la rutina?
12: Dona, és que he tornat de vacances amb un cupó extra de Nadal de l'11 i, esclar, això es nota.
13: El dels 90 premis de 600.000 euros. Esclar, per això et veig amb una il·lusió tan gran.
14: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
15: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
16: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
17: Andorra. Flash FM. 93.8.
18: Tot està a punt. Estratègia, precisió, creativitat, treball en equip i un únic objectiu, superar el repte. 13 de setembre, el pavelló Toni Martí d'Andorra la Vella serà l'escenari de la final nacional de la World Robot Olympiad 2026 a Andorra. Els millors equips d'Andorra i d'Espanya competiran en una jornada dedicada a la robòtica educativa, la innovació, la tecnologia i el talent jove. La competició comença. World Robot Olympiad 2026 a Andorra. Robots Meet Culture. 13 de setembre. Pavelló Toni Martí. Més informació a andorratelecom.com.
19: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
20: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
19: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
21: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
22: Aquella melodia que no et pots treure del cap. Aquell ritme que t'arrossega cap a la pista i no saps per què. Cançons que et remouen per dins. Cançons que recordaràs sempre. Cançons que són de tothom. Cançons que només són teves. Tot el que ets, tot el que has ballat, tot el que encara et queda per ballar. Flash FM. Som el poder del ritme. Flash Matí.

Golpito és el títol, el Baifo és l'àlbum i el Baifo és el Quevedo, evidentment, en aquest cas amb les 4, que són les antigues Nueva Línia, No sabem si algun dia potser canviaran aquest tros de Nueva Línia i diran les 4, però bueno. En definitiva, que les Nueva Línia ara són unes altres noies i no aquestes que estaven aquí cantant, Escolteu Flash FM, som al Flash Matí i arribarem a les 10 amb el BL.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 10. A primera hora ja han començat a descarregar els ruixats que han obligat el govern a restringir la mobilitat i a suspendre les classes al Vallès Occidental, al Baix Llobregat, al Garraf i a l'Alt i al Baix Penedès. Protecció Civil ha recomanat evitar desplaçaments innecessaris i ha obligat a aturar l'atenció sanitària no urgent. En mobilitat, el Servei Català de Trànsit ha demanat extremar la precaució a diferents vies que podrien patir inundacions. D'altra banda, Josep Lluís Trapero ha dimitit com a director general dels Mossos d'Esquadra després de 2 anys al càrrec. El seu relleu és un dels canvis que anunciarà la consellera d'Interior, Núria Parlon, en la seva compareixença prevista avui a 11:15. Ferran López, fins ara al capdavant de la delegació de la Policia Catalana a Madrid, serà el nou director general dels Mossos en substitució de Trapero. I ha sortit a la llum un dossier del Ministeri de l'Interior amb una llista de periodistes i les seves ideologies. En un document que ha revelat El Confidencial i on es fan llistes de professionals en funció de la seva ideologia, de si són de dretes o d'esquerra i si ataquen o no Pedro Sánchez. El ministre Fernando Grande Marlaska treu ferro a tot plegat i assegura que es tracta d'un document de treball. Els esports. El Real Madrid ha debutat a la Champions League amb una victòria per 2-1 contra l'Inter de Milà. Un partit marcat pels xiulets al Bernabéu contra l'equip blanc, que va aconseguir els 2 gols gràcies a Mbappé i Valverde. I avui a 6:45 de la tarda debuta el Barça i rep el Feyenoord a l'Spotify Camp Nou. Aquest vespre Hansi Flick no podrà comptar amb Eric García sancionat ni Frenkie de Jong, que està lesionat. Gavi, en canvi, podria tornar a tenir minuts.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
2: Flash.
0: Flash FM.
3: La que manda.

0: Es diu Petito, és el so d'Anna Mena i Lola Índigo. Ja sabeu, les dues artistes que tota aquesta setmana lideren el Calibre 45, la llista de Flash FM, la llista més important del país, perquè és la nostra, si ho dic, Gemma Manzaleno.
1: Ah, què passa, Actor Ortega? Molt bon dia.
0: Si voleu, podeu deixar la vostra votació a flashfm.cat, a l'apartat del Calibre 45, allà teniu... Doncs mira, si entres, una llisteta molt xula, eh? Allò amb 45 cançons que pots fer pujar, baixar...
1: És que vosaltres decidiu.
0: Pots jugar una miqueta amb les cançons de Flash FM, ja està.
1: Vinga.
0: 10 i 5 minuts, obrim aquesta nova hora del Flash Matí d'aquest dimecres 9 de setembre, dimecres de pluja en algunes sí. comarques. D'altres, de sol espaterrant, això va com va, eh?
1: Tenim una mica de tot, eh?
0: Però dimecres també de noticieta xula, va.
1: Doncs que sàpigues que hi ha un trosset de Catalunya al Japó.
0: Al Japó?
1: Al Japó, i de fet la història és molt bonica perquè es tracta del Kazuomi Sugiura.
0: Què vol dir això?
1: És un tio.
0: Ah, vale, vale.
1: És un tio japonès que va venir a Catalunya i de fet es va enamorar de Catalunya i dels catalans, vale?
0: Molt bé.
1: Va fer molts amics catalans i va decidir obrir una botiga de cultura catalana al Japó, al barri de Kameido, amb productes artesans catalans, t'ho prometo.
0: No fotis.
1: Sí, sobretot es va enamorar de la Garrotxa, d'acord? I en aquesta botiga la gent del Japó hi pot trobar caganers, tios, ceràmica, ratafia
0: tu,
1: i figures
0: guai, no?
1: de coses d'Olot.
0: Ja, d'acord? I la gent allà ho compra, vull dir, té èxit el tio aquest, o no?
1: Diu que no és rentable, però que està tan enamorat de Catalunya que li és igual. De fet, també ha obert un restaurant amb música tradicional catalana.
0: I calçots.
1: No sé si té calçots.
0: Seria guai,
1: però diu que cada cop el visiten més catalans, perquè tothom va al Japó.
0: Ja, saps què vull dir? Oi, vaig estar al Japó al maig,
1: doncs
0: i allà
1: mira,
0: hi havia... Estava... No sé, tothom estava allà, realment.
1: T'hi haguessis pogut passar. De fet, està tan vinculat amb Olot que l'Ajuntament, el 2025, el va reconèixer com a ambaixador de la cultura popular de la ciutat.
0: Hosti, bravo, molt bé.
1: És molt maco.
0: Bueno, mira, curiositats d'aquestes del món que no te les esperes, eh? Ara també tinc 3 o 4 col·legues que estan al Japó i els hi diré que vagin a veure aquest. Com es diu el xaval?
1: Doncs es diu Kazuomi Sugiura.
0: Kazuomi!
1: La botiga està al barri de Kameido, eh?
0: Kameido, no? Jo crec, em sona molt aquest barri, eh? Jo crec que hi vaig passar, eh?
1: Potser hi has estat, sí.
0: Però no vaig veure aquesta botiga, la veritat. Estava molt ocupat mirant coses japoneses, la veritat.
1: Em sembla fatal.
0: Bueno, va... Sona Mike Towers des del Japó, directes cap a Puerto Rico, a l'altra banda. Això és Un Anamàs. Bon dia.
1: Bon dia.

I aquesta és la pregunta que encara no acaba de resoldre la bitxota, la Karol G. Si antes te hubiera conocido, ¿qué hubiera sido? Qui sap, qui sap. No com amigos, això sens dubte, eh? Ho té ben clar. La Karol, a un quart d'onze pràcticament d'aquest dimecres. Va, 9 de setembre, estem engegant el dia. Ara aquest programa, Flash Matí, Flash FM, gràcies per ser-hi, precaució a les carreteres del país. I més si us pilla la pluja, eh? Respecteu una miqueta les... les recomanacions, va. Sona Cici, sí, sí, el tema d'Ozuna, Amelousi o Marcus, a Flash FM. Bon dia. Yeah, yeah.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: 5, 6, 7, 8,
2: valorado.
3: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
2: en España.
3: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
0: T'ho diré ben clar. Hi ha un nou cercador d'hotels tan potent que es mereix un espai al Flash Matí. Amimir.com. Així com sona. Amimir.com. Un cercador d'hotel senzill on sempre surt el preu final amb reviews reals amb més d'un milió d'allotjaments a tot el món. I si necessites ajuda, a Amimir.com tens atenció personalitzada a les 24 hores. Vols saber on dormiràs molt aviat? Al Flash Matí i a Amimir.com t'ho posem fàcil. Flash Matí, de dilluns a divendres de 6 a 11 del matí. A Flash FM. Andorra. Flash FM. 93.8.
4: Del 16 al 20 de setembre, Andorra es converteix en la capital mundial de la gastronomia d'alta muntanya. Arriba l'Andorra Taste, una cita que reuneix grans xefs nacionals i internacionals en una trobada única amb xerrades, tastets, show cookings, tallers de cuina pels més petits i música en directe. Una experiència per descobrir i gaudir de la gastronomia d'alta muntanya en un entorn únic i a l'aire lliure. Informa't a andorrataste.com. T'hi esperem!
5: A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
6: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
5: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, al servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
4: Andorra 93.8.
7: Flash FM.

0: Moving to the Sun, la cançó de l'Ugel. Lailo, Lailo, com s'encansa aquesta melodia al final, eh? Moving to the Sun. El tio està patant a tot el món, eh? No és per menys. Gemma Manzanero, com estàs? Què tal?
1: Héctor Ortega, doncs estic molt bé. A mi aquesta cançó m'encanta. De fet, crec que és la novetat que m'has escoltat aquest estiu, eh?
0: Ah, sí, eh? El teu estiu ha sonat Moving to the Sun.
1: Moving to the Sun, sí.
0: Escolta,
1: sí,
0: diuen que, bueno, diu ell mateix, el propi Ugel, que ell li mola punxar i tot el que tu vulguis, però que prefereix tardeos, eh?
1: Ah, sí, perquè potser sí. Ja ha arribat a una certa edat.
0: No crec que vagi per això. Crec que parla és més un tema d'ambients, eh? I crec que estava, bueno... Promovem molt el tema aquest de, oi, sortiu de festa a la tarda, emborratxeu-vos i a la nit anem a dormir la bona tranquil·lament.
1: A les 11 ja estàs cap a casa i ja està, i no tens ressaca el dia següent.
0: Exacte.
1: Sí, tens ressaca, però...
0: Bueno, ara però hem de parlar d'una festa que no serà pas un tardeo. Bueno, sí, començarà a vés a saber quina hora, tot plegat, tot el sarau, però la part en la qual està ubicada, diguéssim, Flash FM és cap a la nit. Us parlo de la petita aportació de Flash FM a les festes de Santa Tecla 2026.
1: Oh,
0: estarà el Sergi Domena, el Cuca Festa 2026.
1: El Cuca Festa.
0: A la plaça dels Carros, vale? Amb el Marc Gómez, Sergi Domena, Marc Gómez, el Cuca Festa 2026, per aquest 35è aniversari de la Cuca Fera, eh?
1: Molt bé, que mono, que cuqui, tot
0: plegat. Les festes de Santa Tecla i Flash FM, doncs, que estarà per allà una miqueta, no? Fent
1: sí,
0: també de les seves.
1: En
0: aquest
1: sí,
0: cas, enviant el Domena. Perfecte, va.
1: Fantàstic.
0: Camí a 11:15 ara mateix del dimecres. És moment de fer sonar una de les més recents del Manuel Turizo, que tecla una cosa, Gemma, si no la sabies.
1: ¿Qué?
0: Por un pendejo.
1: No es plora.
0: Y señora, si señora, que no se entere. Otra más.

hi ha dues maneres de començar el dia. Malament o amb l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero. Flash Matí.

Gasolina, tampoc et passis perquè et deixaràs la cartera, eh? Daddy Yankee, la benzina que necessiteu per començar aquesta nova jornada, aquest dimecres que ja està en marxa des de fa estona al Flash Matí de Flash FM. Passant 3 minuts ara mateix de 11:15, canviem una miqueta de rotllo, però no deixem de banda el bon ritme, el bon rotllo, especialment el de Flash FM i el de Flash Matí d'aquest dimecres, ara amb el Romeo Santos i el Prince Royce. Aquesta és Dardos.

Es diu De Lejitos, una de les cançons més importants de la programació ara mateix a Flash FM. Perquè està a tot arreu, eh? La remescla d'Elousi, Omar Kurz, el tema de Jay Wheeler. De Lejitos Remix, un cop més en aquest Flash matí del dimecres. Dimecres de, bueno, de pluges intenses en alguns punts, del país. Si sou doncs, aquelles comarques afectades, diguéssim, Baix Llobregat, Garraf, Alt i Baix Penedès, doncs una miqueta de precaució. Si us pilla per la carretera i tal, eh? Ojito, ojito. De la música ens ocupem nosaltres. Sona Quevedo.

0: Downtown.
1: Andorra 93.8
2: Flash FM.
3: Flash Matí.

Los del Espacio, així es fan dir aquesta colla de col·legues argentins. Litquila, Tiago, Maria Becerra, Duqui, Emilia, eren Los del Espacio, canviant de registre, ara el Flash Matí. Màquina Time, vinga!

0: Dos Amantes. La Tini, l'Ulisses Bueno. A Flash FM, Flash Matí d'aquest dimecres 9 de setembre, ja recta final. Gemma Manzanero.
1: Héctor Ortega, com estàs?
0: Fa gràcia quan diu Ulisses de Córdoba. És en plan, vale, xaval, o sigui, m'és igual la teva procedència. Saps com dir Armand Maravalle, de Barcelona?
2: Però, sí, senyor. Vale. Del Clot.
1: Bueno, per ja escolta.
0: Del Clot, per ser més exactes, eh?
1: Ostres, com saps tanta informació?
0: Però si ho ha dit ell.
2: Acabo de dir.
1: Ara ho has dit?
2: Del Clot, acabo
1: Ai,
2: de dir.
1: Ai, doncs no ho he escoltat.
0: La Gemma allà porta tantes hores desperta que fa el
1: no,
0: que pot,
1: no
0: eh? És com el Carbassot.
1: Perdoneu.
0: Escolta. Gemma Manzanero, de Sallent.
1: De Sallent, sí.
0: Si fessis una cançó, seria així.
2: Com el Joan Garcia.
1: Sí.
2: Molt bé.
1: Hi ha molta gent de Sallent, famosa.
0: Sí, hi ha molta gent de Sallent, sí. Que hi ha
1: famosa,
0: molta gent.
1: He dit.
0: Ah, vale, famosa, vale, vale.
1: Bueno. Esteu molt tontos, eh?
0: Tu ets la seva ambaixadora, està molt bé. No, que sí.
2: Prou ja, prou ja.
0: Bueno, Armand, t'hi poses tu ja sí, a partir d'ara? Tot bé, tot correcte, tot
2: sí,
0: preparat?
2: Sí, sí, estem bé, estem bé.
0: Tot en
2: sí,
0: marxa,
2: sí,
0: nosaltres sí, sí. Tornem demà a partir de les 6 del matí. Vigileu a les carreteres i la pluja, per favor.
1: Sí, sisplau.
0: No els pans.
1: Vinga, va, fins demà.
0: Adéu-siau.
3: Flash FM. Són les 11.

0: complicado o miro el teléfono, pero no m'has llamado. Vaja, rimes només a l'abast d'autèntics doncs, prodigiosos de la lírica, com són, en aquest cas, la Karol G, la Judeline i el Rosowski, una composició fantàstica. I amb la producció del Tiny, aquesta cançó del, del Baby Wow, que ho està patant arreu del món. This is Flash FM. Per si no ho sabeu, el Tiny és bastant la cabra, a l'hora de ser doncs, entre els productors de música urbana, reggaeton, etc. Va, que comencem nova hora, passen 4 minutets de les 11, el Flash Matí ja fins aquí, demà més, i eso. I jo, que sóc el Maravall, em quedo amb vosaltres.
1: Flash. En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Exacte, i concretament em quedaré amb vosaltres fins les 4, per tant, 5 horetes plenes de ritme, espero que no se'ls facin llargues. A mi tampoc, anem a bon ritme, per tant, vamos allà. De moment, la graciosa del Quevedo.

planazo, eh? Em sembla un planazo dels bons, anar cap a casa teva i quedar-nos sense pijama. I després el que passi ja serà cosa nostra. Ja veurem què en fem. Nati, Natasha, Becky G, és el Sin Pijama, sonant a Flash. Quan passen 11 de les 11, l'hora prohibida. D'aquí no res, els Tyets amb el Coti per Coti, el remix, clar. Primer ens quedem amb això del madrileny Cano. Que bé que sona aquesta que va fer amb el Justin Quiles. Es diu Olvidarnos de tot.

0: 8.
1: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
2: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
1: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
3: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
4: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
3: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
4: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
3: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
5: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
6: Flash FM.

Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Que sí, molt filtre i molt postureig, però no em segueixes a Instagram. Què esperes? Flash Andorra a les xarxes socials.

escolto aquest ritme així com mig merengue pop i només em surt com moure els braços com una mica de forma una mica ortopèdica. Jo realment ballant no em guanyaria la vida. Ara, presentant cançonetes, bueno, de moment sí, lo que duri. I aquestes de les xules, la setmana, eh? Una novetat que et posem des de fa un parell de mesos aquí a Flash FM. Helena Rose al costat del gran Manuel Turizo sonant a Flash FM. I a més, per apropar-nos ja a quarts de 12, jo crec que és moment ja de tirar una de la batllal. A més, amb el Xenxo Corleone, aquesta que es diu Choque, va!

Normal, normal, moviéndolo así, jo també em quedaria loco, loco, eh? Que és el que ens explicaven el Justin Quiles i el Chimbala. Quina cançó, quin bon rotllo que desprèn això. M'encanta cada vegada que la posem aquí al Poder del Ritme, Flash FM. Per cert, us he de parlar d'un temazo pels propers dies, concretament pel dissabte, i és que torna una de les cites més nostres de l'estiu. Igual ja saps per on van els ceros. Parlo del vespreig de Ron Pujol, eh? Un vespre per allargar amb la sessió del Sergi Domena i amb el showcase de la Jules, tot sempre amb el segell de Ron Pujol. Apunta tu el 12 de setembre a partir de les 6 de la tarda. Ens veiem al Baluard de Lleida perquè vinguis a viure l'experiència de l'estiu de Rompu, amb tast de rom cremat i amb una selecció de còctels d'autor. Vaya planazo, tu! És el vespreig de Ron Pujol i ja saps que aquí a Flash FM en som emissora oficial. Quines ganes, tu, quines ganes. No m'ho perdo ni loco.

Sembla un karaoke, això que hem muntat aquí ara a Flash FM. Vosaltres la canteu, la Nick, la Carols i la Nicki Minaj també. Zaltusa, fa 7 anys que va sortir ja aquest himne de la festa, que sona just abans de Ryan Castro i Capo, o també el Quevedo, al costat de les Nueva Línia, amb aquesta que és boníssima, ja saps quina és. Flash. El Golpito.

Una mica de cançonetes amb bon rotllo, amb una mica d'allò, ganes de moure el boiate, suposo, de dreta a esquerra, damunt, davant, i al darrere, de perfil, de cara i d'esquena, el Sebastián Yatra, el Manuel Turizo i el BL, combinació 100% colombiana per fer això que es deia Vagabundo. Hola, que bona. Va, de Colòmbia, baixem uns quants quilòmetres, bastants, fins a Argentina, la Emilia, la Tini i la Niki Nicole. Una altra tripleta per fer aquest blackout.

i el Pep. El Pep i el Carti, digue'ls-hi com vulguis, des de Figaflaues, el Pep a les veus, el Carti als botonets, demostrant versatilitat. Aquí, amb una batxeteta d'en Xula. Es deia Mossego, la van tronar fa 3 anys i són aquí a Flash FM, just abans d'apostar pel Omar Kurz. Segurament la figura més important ara mateix al reggaeton des de Puerto Rico. Aquest és el Coco.

0: que si el portés mal trauria, em trauria el barret. Quina obra d'art que han fet l'Anna Mena i la Lola Índigo amb això que es diu Petitoa. Bueno, de fet, es diu Petitoa i hi ha un emoji d'un cor després de, en el final del títol. Hi ha una, com un símbol de més gran que i un 3. Allò, el típic emoji de tota la vida per fer un corazón. Molt bé, boníssim. És el número 1 del Calibre 45 per començar nova hora aquí al Poder del Ritme. This is Flash FM. Per situar-nos una mica, ja passem de AM a PM. Efectivament, passen 3 minuts, 4 ja de les 12 del migdia. Família, nova hora de ritme que comença ja. És dimecres, mitja setmana coll avall, i a més és setmana curta, perquè divendres és la diada. Per tant, escolta, estem per tirar coets aquí. Molt bé, molt bé, molt bé. Va, que d'aquí una estona tindrem el Rau Alejandro, també el Yandel amb el Fate, el Gordo, bueno...
1: Flash, en directe, a Flash FM, sí. Armand Maravalle.
0: This is me, this is real. Anem al lío. Anem al lío. Va, Aïssa, al costat de RUV, CUV. Vaya tamarro, es diu Muchacha. Som-hi.

Ja el coneixies, el Rau Alejandro, passant-se per la sintonia, per l'emissora del ritme, per Flash FM, amb el seu Dilovio, just abans que Yandel amb Fate. O que el Gordo, al costat del productor de Hard Techno, Rainier Zonneveld. Ben estrany tenir-lo per aquí, però bueno, escolta, coses més rares s'han vist. Una mica l'estranya pareja, aquest parell. Sonen a Flash FM amb aquesta meravella que es diu Loco Loco.

0: 8.
1: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
2: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
1: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
2: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
3: Quan sona el despertador, em ve al cap tot o que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
4: Calibre 45. El repàs setmanal a la llista de Flash FM amb les cançons més importants del moment.
5: Come on,
6: let's go.
5: Let's go.
4: Vota i decideix a flashfm.cat.
7: Mou els èxits.
4: Fes que les 45 candidates pugin,
7: baixin o aspirin a ser crack o mega crack
4: per aconseguir arribar al número 1.
7: La caupeta.
4: Les novetats que demanen pas.
7: Himnes que resisteixen.
4: O qui es corona número 1. Escolta cada dissabte de 6 a 9 al Calibre 45 amb Edgar Manchado.
8: Flash.
4: El poder del ritme.
9: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
10: Flash FM.

Mira, avui dimecres sí que ens aniria una mica de moving to the sun. Ens aniria bé moure'ns cap al sol, perquè tenim un dia ben tapadot a tot arreu, inclús amb ruixats bastant intensos, eh? Que, de fet, afecten, ho vull llegir abans de les notícies, Rodalies, l'AVE, l'aeroport del Prat, amb algunes afectacions. En els trens no em sorprèn, l'altre una mica més. I també hi ha restriccions en 5 comarques. Per tant, abans de sortir de casa avui, doncs, mireu, millor que us informeu una mica, eh? Que no digueu que no us hem dit, va... En qualsevol cas, per passar l'estoneta, una mica de Flash FM va bé, i més quan sonen temazos com aquest, Moving to the Sun, o el següent, La Plena, el W Sound 05.

Va, clar que sí, que avui anem a bon ritme. Anem com un tret, tu. Escolta, ens estem folint el dimecres que dóna gust. La veritat, normal, amb aquestes cançons es passa el dia volant. Doncs pràcticament que ens donen ja quarts d'una. Són El Capaz, El Merenguetón, obra d'un tal Ale Iorgaki. Que sincerament no tinc el plaer, però segurament són maquíssims i molt bons artistes. Per això sonen a Flash FM, com el Manuel Turizo d'Aquí no res. Primer, el Sopa, al costat de la Su i el Món DJ, la nova versió del Camins.

Elles són fantàstiques, elles són unes divas, elles són les K-pop Demon Hunters, les protagonistes d'aquesta pel·li que segurament els agradarà molt als K-poppers que a aquesta hora ens escolten quan passen set de quarts d'una, no? Home, va. Escolta, Splash FM, aquesta es deia Golden, ja la coneixes, te la posem des de fa uns mesos per aquí, a la Camana, clar que sí, família, vinga, va. D'aquí no res, a més, tindrem a l'Anuel AA, també el Jay Wheeler i l'Omar Kurz amb el de l'Elegido Remix, prou bé. Primer, un so una mica més pistero. Aquesta crec que ja

Carai, es van quedar a gust aquest parell, eh? Anda, deixa els sueltos. No m'atreveixo ni de conya, tu. Jo no m'apropo. La Noel AA i el 6ix9ine tenen un perill. Mira, els posem per aquí de tant en tant perquè sabem que us molen, que si no... Aquesta la van fer junts des de l'any 2018, 8 anyacos que han passat ja. Es deia Bebé. Vale. Va, seguim una mica amb aquest perreo així, una mica més guarrillo. Amb l'Abad Gyal, què us sembla? Des del seu últim àlbum. Flash. Aquesta es deia Dame. Dame.

quan produeix una cançó al Bizarrap, l'argentí, pots esperar moltes coses, molts canvis de ritme, canvis de beat, coses que van per aquí, coses que van per allà, i també una influència electrònica. Aquí es va notar molt, perquè és una cançó bàsicament d'electrònica, aquesta. La va fer amb el Rauw Alejandro fa 3 anyets ja. Es deia Baby Hello, sonant a Flash. Apropant-nos a la 1 del migdia per fer-ho, doncs mira, amb el Nicky Jam i el J Balvin, que ens esperen amb un temazo. Flash. I també amb el Quevedo, que suma a la festa que tenim avui muntada. No està gens malament. Aquesta és el de Ni Borracho.

0: Fort aplaudiment per la Karol G, que ho està petant arreu del món amb això que es diu Baby Wow. Aquesta l'ha fet en col·laboració amb la Judeline i el Rosowski. Suposo que us sonen ja. Per cert, en l'àlbum també ha tret cançons amb el Drake i amb el Bruno Mars. I amb aquest últim, ojo que no hi hagi algú més, eh? Perquè hi havia per aquí un titular que deia Karol G i Bruno Mars alimenten rumores de romance tras el estreno de Still, que és la cançó que han tret junts. Bueno, es veu que han penjat fotos l'un de l'altre i l'altre de l'un. Veurem què passa, eh? This is Flash FM. Hi ha penya que diu que no connecten, que no enganxen ni amb cola. Hi ha d'altres que sí que els veuen junts, la Karol G i el Bruno Mars. Jo, en principi, no sé què hi ha aquí. En qualsevol cas, era el nostre megacrack de la setmana. L'hem fet servir per començar nova hora aquí a la Camana, passant 4 minuts de la una.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: This is me, this is real, I'm exactly where I'm supposed to be. Aquesta te'n recordes, eh? Va, anem amb una mica de Quevedo, que ve de gust. Des del Baifo, la feia amb l'Elvis Crespo. Es diu, mira quina gràcia, la graciosa. Ella ya...

Aquí tens 3 de sucre, nano. Toma ja tu, l'Steve Aoki, amb aquesta producció que va fer amb el Daddy Yankee i el Elvis Crespo. Es deia Azuquita, com l'Steve Aoki mateix, que ja sabeu que quan actua, que va fer les seves sessions, agafa pastissos i els llença al públic i encerta normalment, eh? El tio directe a la cara fa, llença pastís. Allò sí que és una bona dosi d'Azuquita. Allà tots empastifats, acaben, saps, el públic de l'Steve Aoki, acaben plens de nata a la cara i tal. Una cosa bastant desagradable. Espero que si aneu a veure algun dia l'Steve Aoki no us toqui. En qualsevol cas, passen 12 de la 1, escoltes Flash FM, tindrem el de la Ossa i el Quevedo. També el Farruko, d'aquí no res. De moment, el Bad Bunny ens porta cap a Nova York, va.

0: 93.8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
3: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
2: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I, si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
4: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
5: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
4: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
5: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
4: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
6: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al Grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del Grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
0: Flash FM Andorra.
7: Flash.

està malament el ritme que portem en l'última estoneta. Tenim ritme de campions, de Champions. I més aquests dies que ja per fi torna la Champions. Això pels futboleros és una benedicció, ja tocava, la temporada de boia comença, la Champions, la Champions. Avui partit al Camp Nou, també, fixa't quines coses. De moment sona la setmana, Flash. Eren la Helena Rose i el Manuel Turizo. Just abans de l'Ugel, o també l'Héctor El Fader amb el Wisin i Yandel, sonaran amb el Teléfono. Com et dic, de moment ens quedem amb una mica de Latin House amb el rei, el boss del gènere. És el Jamaican Bam Bam.

Tremendo, com de bé queden les veus del Justin Bieber i de la Nicki Minaj amb aquesta base asfixiant electrònica del Beauty and the Beat. Per cert, un tema coproduït per dos productors, el Max Martin, que és un tio suec que no conec, i el Zed, el productor rus, un tio, un hitmaker de música electrònica des de fa anys i panys. Aquí en altres èpoques l'havíem cremat moltíssim, el Zed. Boníssim, boníssim. Doncs ara ja ho sabeu, que aquest Beauty and the Beat també té productors feliços. Anem amb una novetat de reggaeton, va. És la nova del Mike Towers, el Young King. Es diu Carita Feliz. De mirar-te.

segurament eren temps una mica més simples. Corria el 2015, quan el J Balvin va fer aquesta declaració d'intencions. Va dir, si necessiteu reggaeton, compteu amb mi, compteu amb Flash FM, compteu amb el que us faci falta. Això es deia 15, sonant a Flash. Ens apropem tranquil·lament cap a les 2 de la tarda. Comptarem amb el Movejo des de França o també amb el Quevedo. Va, tornem al Baifo, que ve de gust. Al costat de les nova línia. Aquesta ja te la coneixes, es diu El Golpito.

Aquesta la Carol G la va fer quan estava en la seva bitxota season fa 3 anyets. Jo crec que ara també deu estar més o menys tornant a entrar, no?, en la bitxota season, després de que ho va deixar amb el Fate, amb el Fercho, eh? Ja van trencar fa uns mesos, i ara deu estar una mica revolotejada, vivint la vida i fent una mica el que li dona la gana, que ja és això, també et dic, ja és això. Era el Colona que et posàvem per aquí, per la Camana. Amb el, aquesta l'havia fet amb el Peso Pluma, sonava així de bé, per això l'hem triada ambientant el poder del ritme. Tenim més candidats, com per exemple el Maluma, sonarà d'aquí no res amb el Felices 2-4. Primer, una mica d'Afro House des de Sud-àfrica amb el Fire Fire.

Buah, quins records que desperta això, eh? El Felices los Cuatro del Maluma. A mi aquesta cançó em va pillar 2017, pues, que anava jo primer, segon de carrera. Quin any, 2017? A mi em va canviar bastant la vida el 2017, no sé si el recordeu, eh? Va ser un any bastant heavy en tots els sentits, eh? Amb una tardor molt calenta, amb moltes coses que van passar, i una tardor calenta també per culpa del Maluma, perquè va publicar això, que va fer pujar les temperatures una mica, eh? Carai, tu. Va, que ens apropem a les dues i arribarem amb el nou remix del Rayos de Sol, Henry Méndez, molt ben acompanyats.

0: FM. Flash informatiu.
1: Bona tarda, són les dues. Protecció Civil ha rebaixat les mesures imposades a les 5 comarques del litoral central que ahir van rebre l'avís per l'intensitat de pluja. Es tracta de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental. Malgrat que les mesures s'havien de mantenir fins a les 5 de la tarda, finalment s'han decidit aixecar parcialment a la 1 del migdia. Concretament, s'ha aixecat la restricció de mobilitat i s'ha decidit restablir l'activitat sanitària no urgent als centres mèdics. D'altra banda, Josep Lluís Trapero ha dimitit com a director general dels Mossos d'Esquadra després de 2 anys al càrrec. En una compareixença davant dels mitjans, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha destacat que Trapero plega per una decisió personal. I els Mossos d'Esquadra han detingut 2 menors d'edat de 16 anys, a qui també relacionen amb el crim de Manresa, en què un home va morir apunyalat l'última nit de Festa Major, l'1 de setembre. Amb aquestes detencions ja són 4 els menors arrestats per aquesta mort violenta. Els esports. El Barça debuta avui a la Champions a casa contra el Feyenoord a 6:45 de la tarda. El Real Madrid, per la seva banda, ha debutat a la Champions amb una victòria per 2-1 contra l'Inter de Milà. I en tenis, Carlos Alcaraz ha caigut eliminat de les portes de la semifinal de l'Open dels Estats Units contra Ben Shelton després d'un partit amb més de 4 hores i mitja. Pel que fa al temps, després d'un matí amb ruixats a alguns punts del país, aquesta tarda s'obriran algunes clarianes, però encara tindrem ruixats i tempestes, això sí, de manera irregular. Ara mateix tenim 25 graus a Barcelona i Lleida, 24 a Tarragona i 18 a Girona.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
2: Flash.
0: Flash FM.
3: La que manda.

0: Yo Petito. És impossible no cantar-la. És l'Anna Mena, la creadora de hits anys enrere ja, com per exemple el de Les 12, a Madrid City o A un paso de la luna, tots tamarros, aquest cop comptant amb la seva amiga i companya de professió, la Lola Índigo, per fer aquest hit d'estiu, que és el nostre número 1 aquesta setmana aquí a Flash FM. Es diu Petito, fantàstic, molt bé, fantàstic. Bé, bé, bé. Molt bé, molt bé. Escoltes Flash FM, escoltes La Camana, començant nova hora de ritme. Família, és que veu de connectar fa poqueta estoneta, des del cotxe, des del camión, des de la feina, des del gimnàs, des de casa, sigueu on sigueu, tot el ritme que us fa falta, aquí el tenim, no patiu.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Aquest sóc jo. I per a mostra un botó, no cal que busqueu enlloc més, el ritme corre a compte nostre. Tindrem el Bobe, tindrem Omar Montes, tindrem Romeo Santos, hi haurà Danny Ocean amb el Me Rehuso. Bueno, la propera estona promet bastant. De moment el Mike Towers, amb aquesta de les noves, es diu Un Anar Més.

Una figura prometedora de l'escena urbana barcelonina és el Bove, i a més juntant-se amb un dels grans, l'Omar Montes, per fer això, juntant una mica de música electrònica amb el rotllo més urbà. Es deia El Conjuntito. L'hem posat aquí a Flash FM per anar fent canvi en aquesta hora de ritme. Passant 11 de les dues, anem a canviar el rotllo. Flash. Perquè tindrem el Danny Ocean, tindrem el John Summit amb el Fade, amb una mica de house amb aires llatins, el Chica 305. Primer és moment de deixar-nos anar, vale? Ara és l'hora. Ara és l'hora d'una baixareta amb el Romeo Santos i el Prince Royce.

0: 93.8.
1: Del 16 al 20 de setembre, Andorra es converteix en la capital mundial de la gastronomia d'alta muntanya. Arriba l'Andorra Taste, una cita que reuneix grans xefs nacionals i internacionals en una trobada única amb xerrades, tastets, show cookings, tallers de cuina pels més petits i música en directe. Una experiència per descobrir i gaudir de la gastronomia d'alta muntanya en un entorn únic i a l'aire lliure. Informa't a andorrataste.com. T'hi esperem!
2: A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
0: El poder del ritme. Flash FM.

que bona que és, no ens en cansem, eh? Muchacha, cha, cha, cha. Bonita, ta, ta, ta. Ta. A segunda, ta. Queden 4 per arribar a 2:45 de la tarda. Escoltes Flash FM. Teníem per aquí la Issa amb l'RUBFV, un dels kits de l'estiu. Moment de tornar a l'estiu passat amb el Bad Bunny, us en recordeu? Flash. D'aquesta, perdoneu que ens posem intensos un moment, eh? Buah, el baile inolvidable. Pensava.

Ella és mi Tatiana, ella és mi Daisy, ella és mi mundo, ella és mi baby. És una mica l'univers màgic d'aquest tio, que està bastant xalat, però que fa una música absolutament deliciosa. És el Rusowski, sonant a Flash FM. Estem de tornadíssima, família, estem de tornada. Estem en el nostre prime, jo crec, ara mateix. I per celebrar-ho, jo crec que ve de gust una cita d'aquelles que dius, ostres, així sí, tu. Estic parlant, per exemple, del Vespreig de Ron Pujol, ja el coneixes. Un vespre per allargar amb sessions amb marca de la casa del Sergi Domena i amb el showcase de la Jules, tot amb el segell de Ron Pujol. Apunta-t'ho aquest dissabte, 12 de setembre, a partir de les 6 de la tarda. Ens veiem al Baluart de Lleida, eh? Vespreig de Ron Pujol al Baluart de Lleida. Perquè vinguis a viure l'experiència de l'estiu amb els amics de Rompu, hi haurà tast de rom cremat i hi haurà selecció de còctels d'autor que tenen una pinta boníssima, tu. No sé quin em demanaré jo, però t'espero allà al Vespreig de Ron Pujol. Ja saps que Flash FM en som emissora oficial. Flipa.

curiós que de vegades se'ns oblida lo bona que és aquesta cançó, per favor. Quin rotllasso, l'Abat Yal amb el Sebastián Yatra, amb això que es diu 2 AM. Vol dir que una mica inexacta, perquè ara serien les 2 PM. Serien les 2... Bé, bueno, les 2 i 42, de fet, ja apropant-nos cap a les 3 de la tarda, aquí amb el ritme de l'Abat Yal, del Pussy que mana, sí senyor. Va, que en la propera estona tindrem una mica de Latin House. Abans, un dels èxits amb majúscules d'aquest estiu 2026. Ja veuràs tu. Jay Wheeler, Omar Kurtz, és el de Lejitos Remix.

aquí a Flash FM sabem què lo que és, sabem què lo va. Justin Quiles al costat del Mozart, el Mozart bo, eh? Res del Wolfgang Amadeus. No, no. El Mozart bo és el Mozart la para, compositor cantant d'aquest Mujeres, un èxit de l'any 2018, clar que sí. Boníssim, ens apropa cap a les 3 de la tarda. Abans, però, deixem pas a les trompetes d'un productor de 10. Sí, senyor, eh? Tots els honors per rebre el Daddy Yankee, producció de Bizarrap. És la sessió número 0 sonant a la Camana.

la conoce. De totes les cançons que posem aquí a Flash FM, aquesta deu ser segurament top 5 de les més explícites. Són el Rauw Alejandro i el Bad Bunny explicant-nos una escena d'aquestes que, bueno, doncs normalment no es consumeixen davant de tota la família, el sopar de Nadal. Més aviat pertanyen al navegador en mode incògnit. No sé si m'explico. Arribarem a les 3 de la tarda amb el BL i el Westcol, amb la plena, Tamarro. És el W Sound 05.

0: Baby Wow, Karol G, Judah Line, Rosowski, com entra de bé això, que bona que és, fantàstica, i a més, com que és tranquil·lota, és d'aquelles que no te'n canses, la podries escoltar tot el dia. De fet, em passo el dia escoltant-la aquí a Flash FM, però després quan arribo a casa encara tinc més ganes d'escoltar-la. Jo, per mi, 24/7 aquí, Baby Wow, tota l'estona, i vosaltres també aplaudint amb les orelles, clar que sí. Amb les orelles, amb les mans i amb el que faci falta. Nova hora de ritme aquí a Flash FM, som-hi. This is Flash FM. Efectivament, els pitos que inauguren 69 minuts de ritme, i a més són els últims que passarem junts avui, perquè ja sabeu que a les 4 en punt s'hi posarà el Sergi Domena amb l'Interactua. Per tant, escolta, anem a lo nostre, ja sabeu que ja ens coneixeu, podeu esperar lo de sempre. Molt ritme, molt de ritme, molt.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: I si voleu ritme, doncs tenim el Lugel preparat ja amb el seu Moving to the Sun.

diria el propi Daddy Yankee, un tema massivo, eh? D.Y. al costat de Snow, amb aquest tema que té més flow i rebenta des del 2019, el Con Calma. Passen 10 minutets ja de les 3 de la tarda. D'aquí no res, una mica de Mike Towers amb la falda i direu, ostres, Maravalle, tu. Flash. Però és que no poseu novetats d'aquestes acabades de sortir del forn i tal. Volem cançons noves. Ah, sí. Aquí teniu aquesta novetat. Però vaja, de les bones, eh? No us queixareu. Ozuna, El Negrito Ojos Claros, al costat del Ozzy, Omar Kurtz. Yeah, yeah. Es diu Zizi. Sí, quan...

0: 93.8.
1: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
2: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
1: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
2: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
3: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla'p.
4: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
3: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
4: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
3: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
0: Si una cançó és immortal, és un hit.

aquests núvols que avui cobreixen tot el país i que inclús precipiten amb força en el compuesto no seran culpa de l'Elvis Crespo? No crec, no crec. En qualsevol cas, ell cantant al costat del Quevedo, bona combo per fer això que es diu La Graciosa. Algun dia ho descobriré, si és més sabrosa o no La Graciosa. De moment no hi he pogut anar. M'agradaria unes vacances per Canàries, però vaja, de moment aquí estem. Flash. Al peu del canó, amb el poder del ritme, acompanyant-te a totes hores. Moment d'apostar per això. Ja te la coneixes, és l'himne del Mundial de Futbol, el Dai.

Des de Granada, el Saiko, sumant-se a la llarga llista d'artistes que avui van sonant aquí al poder del ritme de Flash FM. En aquests últims 25 minuts de ritme, abans no s'hi posi el Sergi Domènech amb l'Interactua, per seguir fotem-vos canya amb tot el que li demaneu fins al punt de les 8 del vespre. Per tant, ara, la propera estona, què escoltareu? Doncs mira... Tindrem el Cris MJ, tindrem el Quevedo, tindrem la Emília, bueno, i de moment el Mora. Flash FM. Aquí, acompanyat del gallec Serengana. Vaya temazo, tu, la van clavar, aquest parell, amb això que van treure fa un parell d'anys, que es diu Droga, que sona a la Camana.

Una mica de reggaeton d'hora punta amb el xilè Cris MJ passant-se per Flash FM per interpretar aquest Una noche en Medellín. Molt bona. I la següent, si jo us dic Por la mañana café, doncs Por la tarde ron. I Por la noche, ja veurem. De moment, aquesta, el Café con Ron, no és l'original del Bad Bunny, eh? Cuidado aquí, ojo. És aquesta versió Afro House que ha fet el Clan.

Ahí estan, la Emília i la Tini, posant una mica de ritme a aquest dimecres absolutament ennuvolat i plujós. Ara la pluja toca aquí, a l'exterior de l'estudi central de Flash FM, al Passeig de Gràcia de Barcelona. Està caient, bueno, la de Cristo està caient. Aneu al tanto la penya de la ciutat, però bueno, també està caient per l'interior, punts del Pirineu...

0: Bon plan aquest que ens proposen l'Ozuna i el Wisin, el rector de la Universitat del Perreo. Escápate conmigo esta noche. Bé, doncs, bueno, si aneu por ahí aquesta nit, per si de cas porteu paraigua, que Déu-n'hi-do com cau, repartit per tot el país, estones més, estones menys, però aneu al tanto, que a més la Generalitat avisa que, bueno... This is Flash FM. Que pot caure bé, per tant, res. Per part meva ha sigut un plaer acompanyar-vos com sempre. Ens hem posat a les 11 amb el poder del ritme que finalitza ja aquí ara, perquè està entrant a l'estudi ara mateix el Sergi Domena, disposat a posar-vos tot el que li demaneu, ja ho sabeu.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Per tant, res, l'Interactua que comença en 3, 2, 1, ja. Us deixo aquesta tarda amb el Coco de l'Omar Kurtz. Som-hi.

0: Molt bona tarda, què tal, com esteu? Molt benvinguts. Comença Engega l'Interactua.
1: Des d'ara i fins a les 8 del vespre, Sergi Domènech pren el control de Flash FM amb una única missió. Fer sonar el que tu li demanis. Comença l'Interactua.
0: I ho fa amb aquesta molt bona cançó de Farruko i Steve Aoki, es diu Ya pa' què.

0: cançonassa de més bon rotllo. Farruko i Steve Aoki té la part emotiva, la part sentimental, el contingut aquell de lletra que fa que agradi, i la part amb una mica més d'eufòria, ritme i pista, per culminar aquest ja pa què. Molt bé, eh? Molt ben pensada, sí senyor, efectivament. No som tontos, no, aquests, ja saben de què va la història. És per això que s'ha acabat convertint en una de les cançons predilectes aquí a la programació de Flash FM de la seva audiència. Què tal, com esteu? Bona tarda, benvinguts. Tarda aquesta i també matí, migdia, en segons quins altres llocs. Passadeta per aigua, eh? Sabeu que estàvem en alerta inuncat i que encara, si no m'equivoco, segons quins llocs està activada. Per tant, bueno, precaució com a mínim, que sempre va bé. No està de més, eh? Aturar-se bé, que en salut. És l'Armand Maravall qui marxa. Salutacions fins a les 8. Aquí us parla en Sergi Domènech. Obrem les portes un cop més del Interactuar, tarda aquesta d'una setmana que pràcticament conclourà amb la Diada. Aquest divendres, per tant, ens allargarà una miqueta més el cap de setmana, començant-lo abans. Podeu començar a contactar-nos, 628-060513, demanant, dedicant cançons i mirant dubtar aquesta tarda, un cop més, per no perdre aquesta tradició, a una altra de les tantes samarretes del nou. Torno a repetir-ho per si encara hi ha qui no s'ha enterat, del nou, perquè són noves col·leccions del marxandatge, samarretes concretament de Flash FM. Hola!
1: Bona tarda, Sergi Domènech. Soc la Laia de Piera i m'agradaria la cançó de la Charlotte Cardin.
0: Charlotte Cardin.
1: Si no, la que tu vulguis.
0: Quasi que millor, eh? Posarem una altra.
1: Si en l'anterior missatge no han posat una cançó que volien,
0: sí.
1: Posa-la.
0: Vale, va.
1: Vinga, se la dedico a tota la penya que s'acuta en el Flash FM, a la meva família, a tu i a la Raquel i al Francesco.
0: Molt bé, eh?
1: Vinga, fot-li canya.
0: Canya sempre. Moltes gràcies pel teu missatge. Aquesta cançoneta especialment per tu. Espero que t'agradi. Es diu La Villa.

0: tarda, Sergi. El meu nom és Amanda. T'escolto des del cotxe a la AP7 direcció Girona. Diu, em podries posar muchacha, muchacha, per animar-me una mica a la tarda. Moltes gràcies i una abraçada ben forta. Moltes gràcies a tu pel teu missatge. Ànims i precaució, evidentment, a la carretera. Tu i tants altres oients que en aquests moments circulen amunt i avall, en alguns dels casos, amb pluja fins i tot inclosa, per fer-ho més divertit el tema i tal. Molt bé, el muchacha de Aisha RVFV i Krimli, que passa per primer cop a través del nostre programa. Ho faran quantes vegades més al llarg d'aquesta tarda, seguríssim, eh? Per repuntar-vos un tanto, ja sabeu, el WhatsApp de l'Interactu espera el vostre missatge.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Vinga, ens expliquen coses. Ens han enviat un podcast aquí.
2: Què passa, Domènec?
0: Hombre,
2: soy
0: Capi. Passa,
2: Capi. Què tal, crac?
0: Doncs molt estàs? Bé, molt bé. I tu?
2: Primer de tot, gràcies per la benvinguda d'ahir. I ja no faltaran més mis àudios, Domènec, prometido.
0: No, és veritat, va. Ah.
2: I bueno, res. Això que m'has preguntat ahir de l'aplicació...
0: Sí.
2: He creat una aplicació que jo no sé si vaig trobar amb una fractada a Sevilla, ¿vale? Que és una aplicació per conèixer gent. Ah. És per tindre més proximitat amb la gent.
0: Això no s'havia inventat mai,
2: per
0: eh?
2: Per fer quedades. Tu et registres a l'aplicació,
0: sí,
2: i quan estàs registrat ja doncs entres i vas a la teva zona.
0: I
2: veus si hi ha quedades. Si no hi ha, tu crees la teva.
0: Sí.
2: Poses enllaç de Google Maps perquè pot ir directament a la quedada, uh-huh, una explicació de la quedada, i hi ha una llista que la gent es va afegint.
0: Claro.
2: Vale? I si te no... pots fer quedades tant com per prendre alguna cosa, com anar a passejar amb els gossos, per anar a fer esport... Està molt guai, la veritat. Això sí, és totalment gratuïta, no vull guanyar diners amb això, és per això de la gent més que res.
0: Està molt bé, molt altruista.
2: I ara estic en fase de proves. Si tot va bé, en dues setmanes ja la tindrà Play Store.
0: Molt bé, molt bé.
2: I per ante.
0: Bueno.
2: I per celebrar-ho, vale, doncs vamos a darle caña al
0: Danza Kuduro. Bueno, ja avisaràs i ens dius com es diu tota aquesta història, eh? Jo, de tota manera, per fer aquest tipus de coses, vaig encara a les discoteques, eh? Soy un poco boomer.

0: Notes l'interactua.
1: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos. I els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa... La Marta ha mort a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
2: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar Prosegur Alarmes. Al 900-351-351, amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels robatoris, tens això. Movistar Prosegur Alarmes.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
4: Tot està a punt. Estratègia, precisió, creativitat, treball en equip. I un únic objectiu, superar el repte. 13 de setembre, el pavelló Toni Martí d'Andorra la Vella serà l'escenari de la final nacional de la World Robot Olympiad 2026 a Andorra. Els millors equips d'Andorra i d'Espanya competiran en una jornada dedicada a la robòtica educativa, la innovació, la tecnologia i el talent jove. La competició comença. World Robot Olympiad 2026 a Andorra. Robots Meet Culture. 13 de setembre. Pavelló Toni Martí. Més informació a andorratelecom.com.
5: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
6: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
5: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega't-el gratuïtament a bondia.ad.
0: Flash FM, la ràdio...
7: Ladies and gentlemen,
0: dance leader.

0: tarda, sóc la Xènia. M'agradaria que poséssiu la cançó de Lejitos Remix del Jay Wheeler. Se la vull dedicar al meu nòvio Àngel, que l'estimo moltíssim. Diu, de pas, demanar-te la samarreta, a veure si em toca, toca, toca. Una abraçada, flaixeros. Doncs vinga, Xènia, samarreta, no sé si per tu o pel teu nòvio, ja ens ho diràs. En qualsevol cas, moltes gràcies pel teu missatge. 628-060-513. Ritme de Vertigen. Sobre la veda, hola.
1: Bona tarda, Sergi. Estava recordant, penso que fa uns 20 anys que escolto Flash FM.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Per aquells temps, posaves molt aquella del Open Candlestein.
0: Hòstia, sí.
1: A veure si me la pots reposar. Li dedico a tots els flaixeros i bona tarda a tothom. I a veure si em pot caure una samarreta d'aquestes tan xules.
0: Ai, l'acabo de regalar, però no deixis d'intentar-ho. Abraçadota i que vagi bé. Tinguis bona tarda, home. Adéu-siau.

0: Open Gangnam Style.
1: Si per casualitat et pregunten què escoltes, pots dir la veritat. Escoltes l'Interactua.

Us la dedico a tots vosaltres. A veure si tinc sort i em regaleu la vostra samarreta pel gym. Fa 3 o 4 vegades que us la demano i sempre em dieu la propera. Em faria molta il·lusió, moltes gràcies. Doncs vinga, no hi haurà una altra vegada perquè te la regalo. Com pesao. No, que és broma, eh? Que te la regalo encantat perquè te la mereixes i ja està, eh? Hi ha gent que fa més temps que la busca i encara no l'ha aconseguit tan bé. També t'ho dic, eh? Bueno, sí. Yes. Moltes gràcies pel teu missatge a ritme de Maladí. Yeah. Aquest tema que se'ns ha colat a les vides encara ho sabem ben bé com, eh? Perquè no... El va fer viral i tal, i ara resulta que la gent ens el demana força sovint aquí a l'Indo d'Actua. I qui som nosaltres per discutir-ho, això? Bona tarda, Sergi. Pots posar Rayos de Sol, Henry Méndez. Moltes gràcies, se la dedico a tothom que li agradi. Una abraçada, Judit, des de Girona. This is the remix, bebecita.

0: com revoluciona el personal aquesta cançó. Efectivament, Maquinera, càrrec de Vegas i Like Mike, creadors d'infinitat de produccions EDM mundialment conegudes. Aquesta es la demanen d'aquesta manera. Son la Sergi y soy Carlos desde Mataró. Entrando en el gym ahora mismo, después de currar, cuesta arrancar, ponme Máquina Time para empezar a fondo y dejar el pabellón bien alto. Digo, me ha parecido escuchar que estás regalando camisetas de Flash FM. Digo, pues eso. Bueno. Moltes gràcies pel teu missatge, no deixis d'intentar-ho i que tinguis, evidentment, una molt bona sessió de gym.
1: I te pago el gym.
0: Vagi bé, el ritme ens el marcava aquest tema, eh? Aquest tamarcle espectacular que es diu Máquina Time. Ja sabeu com funciona aquesta història? Vosaltres demaneu i dediqueu si teniu motius per fer-ho i jo faig efectiu el missatge, us el llegeixo o us el reprodueixo, si és una nota de veu, al 628-06-0513, 628-06-0513. I així anem fent xinutxano, mica en mica, al llarg d'aquesta tarda. Tenim pràcticament sencera pel davant del dimecres 9 de setembre. I més i més. Aquest cap de setmana començarem divendres, Diada Nacional de Catalunya, fent un tardeo espectacular a l'UDGAS amb una nova entrega del macroaplec Dance Remember. De seguida us dono els detalls més rellevants d'aquesta vaina. Hola!
2: Bona tarda, som l'Oriol i en Rubén.
0: Sí.
2: I volem dedicar la cançó de soltera al nostre amic Joan Girbau, que és el seu cumple. I res, bona tarda i vinga.
3: A gaudir!
0: Vinga, de solteres n'hi ha dos, la Shakira o aquesta altra de l'Unai. Com que sempre la cago, probablement no sigui aquesta, però bé, ja m'ho direu.

8 RK és l'última fins a l'UN i es diu Aire, la primera de tantes cançons que sonaran al llarg d'aquesta nova hora, recentment estrenada aquí al Flash Fire a través de l'Interactual, la sigui 3 minuts. Concretament, què tal, com esteu, família? Com va la cosa? Paraigües amunt i avall, eh? Avui, al llarg de tot el dia, pel que diuen aquells que hi entenen aquesta matèria, és més que recomanable. I, evidentment, també, mira d'extremar les precaucions si en qualsevol dels moments doncs, apretés una mica l'aiguat. Vinga, va, 628-060513, el WhatsApp del show que esteu escoltant. Salutacions, Sant Domènec. Un luxe compartir aquesta estona amb vosaltres, mútuament, eh? Perquè, evidentment, al final, la gràcia al show la imprimiu vosaltres en la vostra intervenció. Hola, sóc la Maite des de Vilanova i la Geltrú. Què tal, Maite? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Yo que me alegro. Cambio. Molt bé. Jo m'agradaria que posessis la cançó Candy de Plan B. I també m'agradaria dedicar-se-la a la meva cosina Andrea, que és la que em va descobrir aquest programa. I a partir de llavors sempre us he escoltat. Moltes gràcies a tu per escoltar-nos i, evidentment, a la cosina que té la culpa, eh?

0: moguin els dardos ja, eh? Vinga, dardos vienen, dardos van. Tiner dardón és la cosa. Bueno, diuen, què tal, flaixero? Som la Maria i la Raquel des d'Amposta. Podríem demanar-te la cançó Dardos de Romeo Santos i Prince Royce. Ens la dediquem a nosaltres mateixes. Molt bona tarda, diu, i que ho passeu molt bé. Doncs moltes gràcies pel vostre missatge. Mirem de fer-ho, eh? No us ho dic ara. Tot i que és molt bon consell. Passar-ho, si no ve, el millor possible, sempre, evidentment. No és una cançó precisament per disfrutar de manera eufòrica, però està bé per una bona estona de companyia aquí a Flash FM, a l'interactuar. Los Dardos. He estat aquí fent los pasos prohibidos. No, he estado farmeando el aura, que és el que es fa ara, sí. Si no ho fas, es veu que no ets ningú, eh?
1: Hola, molt bona tarda, Domènec. Què passa, crac?
0: Què passa?
1: Bueno, això és a dir Sant Cugat. I avui em volia que posessis la de Superestrelles. Sí. O sea, dic, a Pili de Lleida,
0: sí.
1: Marina i Ángeles de Sabadell, i Laura de la Noia. Venga, parella. I venga, jefe d'equipo, com sempre, a tope, que jo interactua. Bona tarda i fins demà. Adiós.
0: Adéu, adéu. Que vagi molt bé. Superestrella Aitana, dedicada a una part importantíssima i molt fornida de la nostra habitual audiència que l'interactua.
2: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos. Mierda.

0: Escoltes l'Interactua.
1: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir el ronron de si entraran a casa, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
2: Els docents mantenen la lluita al carrer.
3: La manifestació en defensa del català.
4: Els metges tornen a fer vaga.
5: Els usuaris de Renfe diuen prou.
6: Per un país que no es resigna. Per una Catalunya lliure. Aquest 11 de setembre a Barcelona, Girona i Amposta omplim els carrers. Pel present i pel futur. Independència. I soc. I som. Tu també hi has de ser. diada.assemblea.cat.
7: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
8: Només pel fet de comprar el cupó diari?
7: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
8: Mira que bé!
7: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
9: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat. 205 cavalls i només 4,3 litres?
10: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid reinventat. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
11: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
12: Segur que no n'hi ha per tant.
13: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
14: Andorra. Flash FM 93.8.
15: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
16: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
17: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
16: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
18: A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
19: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
18: Ens pots trucar al 759 908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
20: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
21: Flash FM.

0: Bona tarda. Posa'm la de Shakira, la del Mundial.
1: Sí.
0: I si ja l'has posat, la que tu vulguis. I regala'm una samarreta. El dia 19 de setembre em faig 62.
1: Molt bé, tio.
0: Aviam si em toca ja. Gràcies.
1: Avanti. Moltes gràcies a tu pel teu missatge. Tinguis molt bona tarda. Ho recordarem, ho tindrem present conforme s'apropi el dia. De moment encara queden uns quants pel davant. Està fet un xaval, hombre. El ritme ens el marcava Shakira i aquesta cançó del Mundial, com bé dius, dai, dai, dai, dai. 4 minuts per 2 quarts en punt de 6, va, afanyeu-vos. És un molt bon moment per fer arribar el vostre missatge i fer una miqueta de cua, No hi ha gaire espera, la veritat.
2: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
1: 628-0605-13. Aquest cap de setmana passarem per Santa Tecla, en una de les tantes coses que proposen, evidentment, en la festassa major com és la de Tarragona, òbviament. Passarem per la Cucafesta, la baixada de la Cucafera, concretament. El dissabte, a partir de 2 de 12, a la plaça dels Carros, acompanyat per en Marc Gómez. L'únic que heu de fer és venir amb actitud i amb ganes de passar-ho bé, perquè, evidentment, l'entrada és totalment gratuïta. L'únic que heu de fer és apropar-vos a l'hora convinguda. I ja està. Ens veiem i les veiem per allà, Hola, bona tarda, Sergi. Soc la Gemma des de Sabadell. Diu des de la Pelu, amb les combis, com cada tarda, escoltant Flash FM. Benvingudes una vegada més. Hem sonat alguna altra vegada que heu demanat. Potser m'equivoco. En qualsevol cas, ben retrobades. Diu, ens agradaria molt demanar-te qualsevol cançó de Lola Índigo. Moltes gràcies. Doncs tinc unes quantes. Especialment aquesta última que es diu El Bachatón de la L. Vinga, ses peluqueres, arriba. Lola.

0: Les mans i ho han fet a Ugel.
1: Tarda, Sergi. T'escolto totes les tardes fent exercici i et volia demanar si pots posar la cançó de I'm Moving to the Sun. Em motiva molt. I a veure si em toca una de les samarretes. Moltes gràcies. Que tingueu molt bona tarda.
0: A tu, pel teu missatge. Simpatiquíssima. Que vagi molt bé la tarda d'exercici amb el Riba, que ens marcava un tio que és autèntic i genuí. Ara molts intenten ser Ugel, però clar, n'hi ha un ja, que és el protagonista d'aquesta cançó, que compta amb la col·laboració d'Ultranaté, aquella del Free, de fa tants anys, que probablement molts de vosaltres no sabreu ni del que us parlo. Tema fort aquí a la programació de Flash FM, va. 628-060-513. Hola, Sergi, sóc en Nosa, bon dimecres. Avui et deixo triar a tu. Em poses alguna cançó? Dance clàssic, diu. Hòstia, és que el terme clàssic és molt relatiu, eh? A veure com ho interpreto, jo. Diu, el que tu vulguis. M'agradaria també participar en el concurs de les samarretes, sisplau. Moltes gràcies. Que fet equip. Home, dance clàssics o temes que són autèntics himnes? De Vigueta n'ha fet uns quants. Per tant, bueno, només posem Kit aquí i ho tenim fàcil. Aquesta amb Kit, qui ho diu? 2010, es diu Memories. Memories.

Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Catalunya Central, 95.2. Taradell, Tona, Centelles, Manlleu, Torelló, Roda de Ter, Calldetenes, Folgueroles, Vic. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM. Flash FM. Són

Jo Patitoa, Toa Toa. Anna Mena i Lola Índigo han fet molt bones migues a través d'aquesta cançó, que és tot un hitàs espectacular. Agrada, té flow, té ritme, és elegantot i, evidentment, té fans per tot arreu, com no podia ser d'una altra manera. Jo Patitoa. Que quedi ben clar i que ho tingueu sempre present, evidentment. Us havia d'explicar una cosa, però ho deixarem per després. Li donarem una mica d'emoció a l'assumpte. Reprenem la marxa. Equador del show de l'Interactua, acabi de les 8. Tenim pràcticament un parell d'horetes més pel davant i nosaltres encantadíssims de la vida. Estamos aquí, Patitoa. Toa, toa, toa. Hola, Sergi, sóc el Toni des de Tarragona, repartint i escoltant-vos des de les 4 com cada tarda. Moltes gràcies. No saps el que t'ho arribem a agrair, noi? Últimes entregues, tio, i cap a casa. Posa la graciosa del Quevedo. Moltes gràcies.

0: el baile. El baile inolvidable.
1: Hola, Sergi. Bona tarda, por res. Vaig direcció al metge, que porto 4 mesos de baixa, i a veure si ja em donen l'alta. Però sí, amb una samarreta d'aquesta aniria a la feina supercontent, eh?
0: Segur.
1: Bueno, posa qualsevol del Bad Bunny. Vinga, bona tarda.
0: El baile inolvidable, concretament per tu. A veure, m'imagino, intueixo per les paraules que tens ganes de tornar a la feina, evidentment, després de 4 mesos, eh? Espero que així sigui. Ens ho diràs. En qualsevol cas, quan es constati aquesta notícia, ens ho passa bé. I mirem, definitivament, d'otorgar-te aquesta samarreta que em demanaves. Tinc unes quantes més encara pel davant, eh? Però també és veritat que tinc un programa que afrontar fins a les 8. Avui, dimecres, dia 9 de setembre. Sí. Mentre en aquests moments el centre de Barcelona és d'on estem emitint en directe, com sempre, aquest programa. Està caient a bots i barrals una espectacular pluja que espero no acabi de fer destrosses, eh? Evidentment. Que és del que es tracta. Esperem els vostres missatges, com sempre. Us recordo un cop més el WhatsApp del programa, vale? Tot i que sé perfectament, perquè és així, que el teniu ja memoritzat i controladíssim als vostres dispositius mòbils. 628-060513. Buenas, Sergi. Soy Martín, a Barcelona. Saliendo del trabajo y poniendo el Interactúa en directo, como cada día. Bravo. ¿Qué tal problema para tú, Martina? Es mi momento favorito de la tarde. Pon algo de Capo, porfa. Y si puedes, me regalas la camiseta. Gracias. Capo, di tutti capis. Y aquesta que no es habitual, pero creo que te agradará si te agrada Capo, evidentemente. Huawei. O algo así. No sé bien cómo va la cosa. Hey,

0: Notes l'interactua. Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar? Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.
1: Doncs ja s'acaba l'estiu.
2: Sí, s'acaben els dies de platja, les tardes de piscina, les sobretaules inacabables.
1: Tanta il·lusió et fa que s'acabi?
2: És que he portat un cupó extra de Nadal de l'11 d'aquestes vacances.
1: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, amb una il·lusió tan gran com aquesta, qualsevol torna a la rutina content.
3: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Encara ets a temps de trobar la teva universitat. A Blanquerna tenim les últimes places als graus d'educació infantil i primària, relacions internacionals, Global Communication Management, nutrició humana i dietètica, ciències de l'activitat física i de l'esport i logopèdia. Fes el pas i comença a construir el teu futur. Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts i...
6: Andorra. Flash FM 93.8.
7: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
8: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
7: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I, si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
9: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
10: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
9: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
10: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.

Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer. Flash FM.

0: des de Guait, de Tarragona, un cop més. Déu-n'hi-do, com està activa avui la gent a Tarragona. Avui estem tots al curro, recollint la terrassa abans de plegar, i hem dit, posa Flash FM, diu que segur que sona algú bo. Bueno, a vegades sí, a vegades no, eh? No ens enganyarem aquí. Ens encantaria escoltar aquesta nova de l'Ozuna i a la Marc Curs. Es diu Sí, sí, se la dediquem al nostre company Marc, que avui fa 25 anys, però que està corrent igualment, el pobre, com un campió. A veure si li regales una samarreta, home. Vinga, samarreta per ell, Champions. Moltes felicitats al Marc, 25, que són els nous 15. Bueno, segons Pisa, sí, eh? Quina cosa. Mare de Déu. Bueno, he de dir, en defensa una mica de tots els estudiants, evidentment, que si fos jo qui estigués estudiant, tampoc faria pujar gaire a la mitja. Perquè... I ho vaig deixar fa temps, a més, eh? Les coses com siguin. Molt bé, va, 2 minuts per 2 de 7 des de l'Interactua. Qui més saludem i quina cançó podem posar, va?
1: Bona tarda, Sergi. Soc Cristina d'Igualada.
0: Hola, Cristina. A
1: veure si em pots posar de Mola Revits, per exemple.
0: Sí.
1: Vale?
0: Uh-huh.
1: I, bueno, vaig tornar a casa i li dedico a tots els cruixeros i cruixeres.
0: Molt bé. Adéu-siau, que vagi bé.

0: Moixaixa, moixaixa, moixaixa. Hola, Sergi Domènech. Som l'Arnau i en Pau des de Mollerussa. Mira, l'Arnau i en Pau, eh? Semblen un duet d'artistes de reggaeton. Anem cap a casa, apretat dins del cotxe, discutint per la música, com sempre. Ens podries posar muchacha, muchacha, i tant, que te la posem ara mateix, que ho acabem de fer i ho farem tantes vegades com faci falta. Per cert, torna la gira més nostrada de l'estiu, Vespreig de Ron Pujol. La millor música i la millor manera de compartir i allargar els vespres d'estiu, música en directe i sessions de bona música, en aquest cas amb Héctor Ortega i el show que és de la talentosa Jules, que és digno d'admirar i molt recomanat per veure-la sempre i sempre amb el segell de Ron Pujol. Aquest 10 de setembre, concretament demà, preneu bona nota, a partir de les 6 de la tarda a la brisa de l'Hospitalet de l'Infant. Tros d'ubicació per una experiència com aquesta, l'experiència de l'estiu del Ron Pujol, amb el tas del rom cremat i una selecció de còctels d'autor, el Vespreig de Ron Pujol, amb Flash FM com a emissora oficial. I partícip de cadascuna de les dates d'aquest mini tour d'estiu de Vespreig. Hola, hola. Gràcies,
1: em podeu ficar la cançó de Telepatia? Gràcies. Ja avui hem començat la secundària, ja primer d'ESO. I doncs, vull animar-me una miqueta. Vale, adéu.
0: No he acabat d'entendre gaire, però és igual. Et posem... És que no sé què és el que em deia. Conti per conti o què?

0: aquí el Francesc des de Badalona. Estic treballant des de casa i necessito una mica d'energia perquè porto tota la tarda mig adormit. Ens poses Coco, se la vull dedicar a la meva amiga Andrea, que m'ha vingut a veure una estona per distreure'm, diu. Bueno, a veure com us distraieu vosaltres, eh? Que vagi bé, Coco. Un altre tema que feia estona que no sonava i que trobava a faltar aquí a Flash FM, l'Interactua. Molt bon èxit d'Omar Kurz. Estem a les portes de les 7 de la tarda amb el Soy Rima sempre a la carta, al 628-06-05-13. Quina és? Hola.
1: Bona tarda, Sergi. Bona tarda, Flagero. Avui volia demanar, sisplau, Clavaito de Chanel i Abraham Mateo. Mm. I la dedico a tot el Flagero. Adéu, bona tarda.
0: Que vagi bé. I si és Clavaito, tan clavaito.

Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Barcelona, 105.7. L'Hospitalet de Llobregat. Badalona, Santa Coloma de Gramenet. Terrassa, Sabadell, Rubí. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM. Són les 7.

0: de Batgial amb interessantíssimes col·laboracions i grans hits, com és el cas, per exemple, d'aquesta amb Chencho Corleone, que es diu Choque. Molt bé, les 7 i 3 minuts. Com aquell i qui no vol la cosa, anem mica a mica avançant al llarg d'aquesta tarda de pluges. A molts indrets, evidentment, d'altres no, això va com va. Del dimecres, 9 dies del mes de setembre. Últim avís pels intrèpids oients de l'Interactua que s'acabin d'incorporar, estarem al vostre missatge.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Hola, Sergi Domena, soc Ligval López, Sant Joan de les Abadeses. Avui dimecres em pots posar la cançó Escàndic del Quevedo, dedicada a quatre socorristes, diu, que he conegut aquest estiu. Marc Guàrdia, Hugo García, Daniel Domínguez i San Marcos. Una abraçada, moltes gràcies i fins demà. Doncs mira, està bé conèixer aquest tipus de gent. Veus que bé? Aquí va!

0: Els explica, bona tarda, Sergi, sóc l'Àlex de Sablanes. Em vull demanar Nueva York del Bad Bunny perquè cada cop que sona el cotxe acabem tots cantant la crits. La dediquem al nostre amic Adri, que avui marxa a viure, diu, a València. I estem fent-li una mica de comiat improvisat abans de que marxi. Gràcies per posar sempre les cançons que et demanem. Home, més faltaria vosaltres per demanar-les, hombre. I bona vida a partir d'ara a València, no, el vostre bon amic, que tampoc marxa gaire lluny, la veritat és que no. Abans això, fa relativament bastants anys, ho fèiem cada cap de setmana, per anar de festa. Alguns sabran del que parlo. Altres temps, evidentment, eh? Hola!
1: Bona tarda, Sergi.
0: Què tal?
1: Pablo de Terrassa, aquí, començant el Tor de Tarda.
0: Molt bé, vinga.
1: Avui vaig a sorprendre't.
0: Sí?
1: Vaig a demanar-te una cançó que no et demano mai, perquè tu creus que no m'agrada aquest tipus de música, però sí que m'agrada, sí. Vaig a demanar-te la de Titanium, Bergueta, ¿vale?
0: Em sembla perfecta.
1: La dedico a tots els oients, en especial a la Pili de Lleida, al DJ Jordi, al DJ Lopeta, a la Marina i Àngels de Sabadell, a la Laura de la Mella. Que tingueu molt bona tarda a tothom.
0: Apa, igualment. Adéu-siau.

0: Escoltes l'Interactua. Cultura Jove us ofereix Òrbita Flash.
1: Si tens entre 18 i 30 anys, això t'interessa. Et recordem que Cultura Jove és la plataforma per gaudir de la cultura amb preus especials durant tot l'any. A Barcelona, el setembre continua carregat de teatre. A la sala Flyhard, del 16 al 20, s'hi representa Passaran coses fantàstiques. També a Barcelona, al Teatre Gaudí, hi arriba My Only Fans. I al Teatre Lliure s'hi representa l'òpera de Tres Rals. Si t'agrada la música, el 18 de setembre, al Jamboree hi podràs veure El Mago del Gelato. A Sabadell, el 18 de setembre, la Faràndula acull l'Emperador de Beethoven. I a Lleida, el 19 de setembre, l'Església de Sant Miquel de Coll de Nargó acull Perifèria Cultural amb David Carabent i Vicky Mel. Això sí, recorda que per beneficiar-te dels preus especials cal que tinguis entre 18 i 30 anys. Ho trobaràs tot a culturajove.cat. Entra, registra't i gaudeix de la cultura.
0: Cultura Jove, un programa de la Generalitat de Catalunya per apropar la cultura als joves.
2: Fruta Leche Don Simón. Ara, 3 brics de 3,30 a 1,40 euros. I amb nou tap de rosca. Don Simón.
3: Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb cada compra, per petita que sigui. Cada euro són 10 punts i com més n'acumules, més gran és el teu xec. D'un euro, de 3, de 5, de 9 o de fins a 20 euros. Al final de cada trimestre, rep el teu xec i bescanvia'l en una nova compra. Condis, cada compra suma amb el teu xec trimestral.
4: Andorra. Flash FM 93.8.
5: Del 16 al 20 de setembre, Andorra es converteix en la capital mundial de la gastronomia d'alta muntanya. Arriba l'Andorra Taste, una cita que reuneix grans xefs nacionals i internacionals en una trobada única amb xerrades, tastets, show cookings, tallers de cuina pels més petits i música en directe. Una experiència per descobrir i gaudir de la gastronomia d'alta muntanya en un entorn únic i a l'aire lliure. Informa't a andorrataste.com. T'hi esperem!
6: A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
7: El nostre so és únic.
8: La

0: de Flaixerus. Anem a buscar uns llibres que ens faltin pel col·legi. Uh-huh. Ens podem posar la canció de Dai-Dai. Adeu, som la Martina.
1: Sembla perfecte, Martina. Moltes gràcies. És prioritat absoluta anar a la recerca dels llibres essencials per començar el curs. Que, de fet, ja ho ha fet, no? Moltes gràcies. Una altra tocada. De tantes que li fem al dia, aquesta cançó de la Shakira, Shakira. Dai, dai. Ai, ai. 628-060-513. Hello.
2: Ei,
1: hey,
2: bona tarda, Romana. Que és dimecres. Sí, és dimecres, eh?
1: De bailoteo.
2: De bailoteo.
1: He fet un remix.
2: Vinga, avui vull demanar-te, sisplau, la cançó de...
1: Llam.
2: Luis Fonsi. ¿Vale? A la que te amo, Demi Lovato. Échame la culpa.
1: Échame la culpa, sí.
2: Venga, para todos los flasheros y flasheras y para mi amiga Inma, que ens escolta desde Sentmenat.
1: Molt bé.
2: Saludats. I que igual interactua.
3: Hey, Fonsi.

0: A les 8 del vespre, escoltes l'Interactua.
1: Yo te dije...

m'agradaria que posessis la cançó de reggaeton antic que vulguis. A veure si m'anima, diu. Estic treballant netejant una escola. Te la dedico a tu i a tots els faixeros. Molta gràcia. Ana, tu pel teu missatge. Colorín Colorado, de Justin Quiles, 2021, relativament antiga, eh? Han passat uns quants anys, ja. Que vagi molt bé aquesta neteja i, sobretot, moltíssimes gràcies pel teu missatge. Aquí estem sempre que vulguis animar-te, evidentment. Tu i tothom, que ens ha fet costat no només escoltant-nos, sinó anant més enllà i enviant missatges al 628-060513. Una nova cita amb nosaltres a partir de les 4 demà. Amb una nova entrega de l'Interactua de Flash FM, recordant-vos que aquest cap de setmana, dissabte a la nit, tindré una estoneta de diversió a Santa Tecla, a la Cuca Festa, amb en Marc Gómez, que està convidat a venir a passar-ho bé, evidentment. I que divendres per la tarda també hi ha un tardeo espectacular. Macro Black Dance, Remember and Do the Gas. Anticipades que van, que volen, i privats ni us ho explico ja, eh? La festa està servida. No, servida no, lo següent. De seguida, Tomàs Poal, Miquel González, amb el Flash Urban, i un últim, i no per això menys important, tema. Hola, Sergi Domena, somos Marina i Ángeles des de Sabadell. Nos gustaría pedirte Mamacita de Black Eyed Peas para ti, para Pili de Lleida, Laura de la Mella, Jordi de Sant Cugat i Pablo de Terrassa. Moltíssimes gràcies a vosaltres, com sempre, per la vostra col·laboració indispensable recuperant grans cançons com aquesta amb la col·laboració també d'Ozuna. Adéu-siau, família.

Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Barcelona, 105.7. Sant Adrià de Besòs, Premià, Sant Feliu de Llobregat, Cornellà, Espluga, Sant Boi, El Prat. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM. Són les 8.

0: es fa responsable dels danys o perjudicis que pugui causar als oients.
1: Ja podeu trucar i dir el que us surti de la
2: polla.
1: Fins a les 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.
3: Què passa, cabres i cabretes? Són les 8 en punt del vespre i comença un nou Flash Urban a Flash FM. Hola, Tomàs Poal.
2: Miquel González, molt bona tarda, vespre a tu i, sobretot, bona tarda a l'audiència. I avui, més que mai, a la Marta Garriga.
3: Hola, Marta.
2: Marta.
3: Marta, quantes relacions sexuals has tingut aquesta setmana, cari?
4: Aquesta setmana jo crec que no n'he tingut.
3: No n'has tingut?
4: A quin dia estem? A dimecres.
3: Vaya pringada.
4: Home, estem a dimecres.
3: Bueno, des del dimecres passat...
4: Espera, sola o acompanyada?
2: No, acompanyada.
3: Acompanyada. Des del dimecres passat.
2: Zero.
3: Zero.
2: Està més seca que una espardenya, per favor.
3: Per favor.
2: Adéu, cara, adéu.
3: Mulla't una mica, cari.
2: Literalment.
4: Si em mulles tu, vale.
3: Ai. Oh. Ai. Atenció, perquè avui fem rànquing sobre quines apps utilitzeu per lligar. N'hi ha moltíssimes, eh? El Tinder, el Hinge, el Grindr, el Bumble, Instagram.
4: Guapa.
3: Quina app utilitzeu vosaltres per lligar, vale?
2: Quina és la millor? Farem una mica el recompte, és a dir, que al final del programa destacarem quina és la xarxa social que més feu servir per folleteo, per ligoteo, pel que sigui, i també parlarem una mica de cada xarxa amb la Marta, que és experta en aquestes xarxes, mare meva.
3: La Marta ens dirà,
4: sí,
3: pues, avantatges i inconvenients de les apps.
4: Sí, que hi ha una miqueta de tot i hi ha molt tabú també amb aquest tema. Hi ha persones que a dia d'avui amaguen haver conegut a la seva parella a les xarxes, rotllo a Tinder.
3: No passa res conèixer la teva parella pel Tinder,
4: és la cosa més normal del món.
3: Clar.
2: Com expliques a la iaia Conxita?
3: Home, la iaia no ho entendrà.
2: Que us heu conegut per un Hinge, o per un Grindr, o per un Bumble, o per un Tinder.
3: Llavors, avui aprendrem tantes coses.
2: Bé.
3: Doncs va, ja podeu començar a trucar. Quina és l'app que utilitzeu per lligar?
1: 93 545 68 68.
3: I també, com cada dia, podeu demanar bromes telefòniques.
2: Va, que us recordem el número de WhatsApp, que us el sabeu de memòria, però no passa res. 699 69 69 69 és el nostre número. Ens dieu la víctima, el motiu de la broma, i nosaltres la farem de molt bona manera.
3: Doncs envia'ns un WhatsApp i demana una broma telefònica.
1: Envia'ns un WhatsApp.
2: Sí.
1: 699 69 69 69.
3: Molt bé, ja ho tenim tot en marxa, pim-pam.
2: Gin tònic preparat.
4: Truco.
2: Tot a gust.
3: Comencem?
2: Vamos.
4: De una.
1: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: Això es diu Petito A, s'anomena Lola Índigo, el Flash Urban. Avui estem preguntant quina app utilitzeu per lligar. N'hi ha moltíssimes i les volem saber totes.
1: Recordeu l'època que era literalment Tinder i ja està?
2: Però Instagram sempre ha sigut una app de lligar.
0: També,
2: i
0: també.
2: Abans Facebook.
1: Uf!
2: Agregaves algú a Facebook, ficaves algú al muro, la gent ho podia veure...
0: O fins i tot el Messenger algú haurà lligat.
1: Uau, el Messenger, però era més en penya de classe, del palo, me gustas.
0: Sí, també.
1: No? Era la típica.
0: També. Vinga, va, truca'ns.
3: 93 545 68 68.
0: Hola.
4: Hola.
0: Hola, qui ets tu?
1: La veu.
4: En Marc Sabater.
0: Marc Sabater, quants anys tens?
4: Joder, un altre cop, no.
0: A veure, Marc, és que amb aquesta veu no ens posco... Vull dir, saps? Tontos no som.
1: A més, els nens crec que no tenen accés a aquestes... Bueno, a Instagram sí, però a la resta d'aplicacions jo crec que has de tenir mínim 18 anys, oi?
0: I crec que a Instagram d'aquí poc, fins que no tinguis 16, no podràs entrar, eh?
1: Això és veritat.
2: A veure si és veritat.
1: Tens tota la raó.
0: Vinga, va, quina app utilitzes tu per lligar, va?
3: 93 545 68 68.
0: Quina app creieu que guanyarà? Jo crec que guanyarà a Instagram.
1: Instagram, sí, però bueno, la nostra audiència és bastant cachondilla, eh? Jo crec que, ojo amb Bumble, que ha guanyat molts punts últimament.
2: Ah, jo crec que els pijitos Hinge.
0: Ah, el Hinge és més de pijos?
2: Sí. Bueno, d'expats.
1: Molt guiri, és molt guiri el Hinge, és veritat.
0: Ah, sí?
1: Jo el vaig tenir i és veritat que hi havia molta anglesa, molta holandesa, una mica de tot, un
2: pupurri. Latina hi havia?
1: Home, per suposat.
0: Dios! Hola!
5: Hola!
0: Hola!
5: Hola!
0: Hola, com et dius?
5: Carmelo.
0: Marcelo, baixa'm el volum de la ràdio, sisplau. Des d'on ens truques?
5: Carmelo, Carmelo.
1: Ah, Carmelo.
0: Carmelo.
1: És molt dolç Carmelo. El caramelo este. Muy bien.
5: Ai, i tant.
0: Quina app utilitzes tu?
5: Que vaig cap a la feina, jo, ara.
0: Vale, però
5: jo
0: quina...
5: Jo abans utilitzava molt el Facebook. De fet, la parella que tinc, que està a punt de casar-nos, no pot conèixer pel Facebook.
1: Ah, per Facebook.
2: Quants anys tens, Carmelo?
1: 90?
5: 49.
0: 49 anys.
1: Clar, és boomer, total.
2: Sí, com vas utilitzar el Facebook per lligar? Què li vas dir? O com ho vas fer?
1: Què tal, pequeño?
5: Jo estava en un grup de swingers que sortien de festa per tot arreu. No?
0: Un club de swingers?
1: Ah, era com una pàgina de Facebook que era per gent que fes lo del swinger, no?
5: Sí, de festa. Per festa.
1: Qué bueno.
2: Bueno, vale. Mira, va funcionar.
5: Sí, i jo tenia sort. I ella aquí a Barcelona, a Terrassa. Uh-huh. I de cap d'anar, doncs mira, portem ja quasi
0: 8 anys. Quasi 8 anys.
2: Molt bé, doncs enhorabona per la boda, tu.
0: Qui va començar la conversa pel Facebook, tu o ella?
5: Vaig començar jo.
1: Ah, ara.
5: Per el gos que tenia.
1: Ah, pel seu cos?
5: Sí, per el seu gos.
1: Ah, el gos.
0: Gos, gos, gos. Gos.
1: Digo, vaya superficial.
5: Gos. Sí, molt no, bé. No, per el gos, per el gos. Me deia que... Toretto i què li vaig dir? Collons, si Toretto és... calvo i blanc, i el teu és atigrat i amb pèl, cagondera.
2: Ah. És que el Carmelo és un maestro de l'amor, eh? Ah, com sí, les lanzes.
0: Ja ho veig, ja.
1: Madre mía.
0: Molt bé, tio, moltes gràcies.
1: Adéu, xaval.
0: Adéu. Se l'escoltava molt malament.
1: I volem que tu se t'escolti molt bé, així que tingues cobertura. Brau.
0: Quina app utilitzes per lligar?
3: 93 545 68 68.
0: Vinga, va, truca'ns ara. Tens el telèfon disponible. De moment està guanyant el Facebook.
2: Ah, sí? Ojo,
1: mare meva,
2: a
1: Facebook.
2: A veure si baixem la mitja d'edat.
1: Déu-n'hi-do, no. Som uns boomers, no? Facebook no.
0: Crec que podem dir coses més modernes, no?
1: Sí.
0: Però, bàsicament.
1: 20.
0: 20, sí.
1: 20 Messenger.
2: Està descatalogat ja, no?
0: Ah. I el Badu.
1: Hola,
0: el Badu,
1: eh? El Badu ja du, ja ves.
2: El Badu està en tots els que han fet fora el Tinder.
0: Ah, sí? Tu creus?
1: És que el Badu, perdó, ho sento per l'expressió, però era panxitada històrica. Jo me'n recordo, el Badu.
0: Jo em vaig tenir.
1: Mare meva, però era panxitada històrica, no?
2: I vas lligar moltes llatines, Miquel?
0: Saps què passa? Que no ho sabia utilitzar i jo me'l vaig desinstal·lar.
1: Ah, sí?
2: Tu també ets boomer o què?
0: En aquell moment...
1: Pensaves que era un joc i de sobte era un rabo o una vagina i vas dir, ui, què és esto?
0: Favor!
3: Ai, truca'ns ara. 93 545 68 68.
0: Vinga, va, que truqui algú.
1: Va.
0: I expliqui quina app utilitza per lligar. També, si voleu, podeu demanar bromes telefòniques.
1: Va, recordar-vos el nostre WhatsApp, 699 69 69 69.
0: Marta, avui voldràs fer una broma telefònica, Cari?
2: Jo mai vull fer bromes telefòniques.
0: Però avui faràs una, no?
2: Qui ho ha dit, això? El meu contracte no ho fique.
0: Sí que ho posa, sí.
2: Ah, sí?
0: Sí.
1: Bueno, ho estem afirmant, és veritat. No hem de preguntar-ho, Miquel. Directament li afirmem a la Marta que avui trucarà a un restaurant ètnic.
2: I dale,
1: que
2: no!
1: Que sí!
0: Per començar no hi ha contracte.
1: Uf,
2: però sí. Això Hisenda no ho ha de saber.
1: Ah, ui, per favor.
2: A la ràdio no verd.
0: Per cert, Marta, escolta'm un moment. Arriba el Vesprens de Ron Pujol, vale?
2: Vale.
0: Vale. Un vespre va allargar la sessió del Sergi Domena i el showcase de Jules i amb el segell de Ron Pujol. T'agrada el Ron Pujol, Marta?
2: M'encanta el Ron Pujol.
0: Ah, sí?
1: Flipes.
0: Apunta tu, 12 de setembre, a partir de les 6 de la tarda, ens veiem a Baulard de Lleida, a casa teva.
2: Sí! És més, jo ja havia parlat amb les amigues d'anar-hi,
0: ah,
2: en
0: sí?
2: Plan, la gent que hi vagi em trobarà a mi amb les meves amigues.
0: Dios.
1: Per favor.
0: Vine a viure l'experiència de l'estiu del Rompu, amb un tas de ron cremat i una selecció de còctels autor. Marta, no faltarà de
2: però
0: res.
2: Però bueno, que rico!
0: Clar.
1: Que il·lusió, que il·lusió.
0: El Vesprens de Ron Pujol, que per cert, saps quina és la ràdio oficial?
2: Flash FM.
0: Molt bé!
1: No, és Onda Cero, no t'imagines? No, no. Per favor, és Flash, és Flash.
0: No!
1: Sí!
3: Què fan les cabres? Escolta, no...

0: un 8.
1: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
2: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
1: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
2: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
1: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
3: Flash. Flash FM Andorra.

Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash. Què fas, que no ens truques? 93 545 68 68. Flash Urban.

0: Turizo.
1: Això es diu La Setmana, eh? Selena Rose i Manuel Turizo a través del Flash Urban. Avui que preguntem quina és la millor app per lligar.
2: Atenció, que de moment va guanyar el boomer de Facebook.
3: El mare, Facebook, mare no meva. Pot ser que guanyi el Facebook.
0: Home, és que era mític en el seu moment.
2: No, sí, això sí.
0: Ara ja no. Però, ara ja bueno, sí, però per altres generacions.
2: Us en recordeu? Quan dèiem amb amics o amigues la de estàs casado con no sé què, i era una tia del cole amb una del cole de primer d'ESO, que era com mare meva.
1: Te han enviat un toque. I anaves enviant toques per Facebook, favor, saps? Hola, bona tarda.
4: Bona tarda.
1: Qui ets tu?
2: Estaves patec.
4: El Josep.
1: Josep, des d'on ens truques?
4: Pues camí de Lleida cap a Valls.
0: Ah, molt bé.
1: No cap amunt.
2: Cap avall.
4: No, molt bé. Cap avall. Us vaig trucar fa un parell de dies. Sóc el Josep, el transportista i totes aquestes coses.
1: Molt bé, Josep.
2: Ara.
1: Escolta, quina és l'app que utilitzes tu per lligar, Josep?
4: No, ara hi ha cap.
0: Ah, ara hi ha cap. Abans?
4: Abans, amb el seu dia, hòstia, pues vàries.
2: Entre elles.
0: Oh, vàries, alhora. Alhora, Josep.
2: Alhora.
1: Josep.
4: Manem? Digue'm.
2: Quines aplicacions, quines?
1: Estàs viu?
4: No, ara no, ara ja no.
2: Ja ho sé.
0: Abans.
1: Qui no utilitzava, Josep, per favor.
4: Vale, sí, és que la cobertura és la que és. Pues Grindr i totes aquestes.
1: Ui, Grindr.
2: Per favor.
1: Ai, ai, ai.
0: I què tal la teva experiència, Grindr? Vas trobar l'amor?
4: A Grindr no, amb un altre, que ara no me'n recordo el nom, però sí, vaig trobar el meu marit, cony, que fa 12 anys que estem junts.
2: Un moment, el teu marit el vas trobar en una app i no te'n recordes de quina app és?
1: Perf.
4: No, és que no sé si era Binder, Bender o alguna cosa així, però no me'n recordo.
1: No seria el Grindr.
0: Binder.
4: Binder o Bender o alguna cosa
2: així. No, el Dinder segur que no, perquè Dinder és una altra cosa.
1: Què és el Dinder?
4: No.
1: Què és, el Dinder?
4: Ja et dic, exactament el nom no me'n recordo, però ja...
1: Vale, és que no sé què és el que és el Dinder, ara.
0: I qui va tirar la canya primer, tu o el teu marit?
4: Jo, penso que vaig ser jo.
1: Uala! Vale, tu només volies sexe o també volies
4: amb aquell més? No, en aquell moment no volia res més, però va sortir.
1: Molt bé.
2: Vas enviar una fotito caliente o va ser un hola, què tal? ¿Te gusta el cine?
4: No, primer va ser un hola, què tal.
2: Bé.
1: Vale.
2: ¿Y luego?
4: Sí. Bueno, després... Fotos així molt explícites, crec que no.
1: No va haver-hi fotopolla en cap moment?
2: Ah, no?
4: No.
2: Això va ser pensat, factor sorpresa.
1: Vaya soso.
2: Estava pensant perquè amb altres sí que li enviava fotopolles, però amb el seu marit va dir no.
0: Per això amb el marit s'ha casat i amb els altres no.
1: Josep, no has enviat mai cap fotopolla?
4: No, però tot això va ser en aquella època, diguem, de bandarra i de fer coses.
2: De puto guarro, clar.
1: Amèrica mala, clar.
4: Sí.
1: Clar. Era quan enviava fotopolla. Després ja no va ser tan amèrica mala.
0: Tots hem tingut una època d'amèrica mala.
1: Clar.
0: Menys el Miquel, que el Miquel és molt etèric.
4: Molt bé. No, però a veure, no sé, qui digui que no ha tingut aquesta època... No,
0: menteix.
1: Molt bé.
0: Cadascú té el seu nivell, ja també us dic. Hi ha niveles i niveles.
2: Tens raó, Marta.
1: Molt bé, Josep. Va, per tant, a quant portes amb el teu marit?
4: 12 anys faran guany.
1: 12 anys?
2: 12 anys faran
0: guany.
2: I quin
0: és el secret per estar 12 anys amb un home?
2: Un bon espetec?
4: Pues, a veure, jo crec que el secret és tot. És tot, és estar a gust amb aquella persona, és compartir moments amb aquella persona, és fer totes les coses amb aquella persona.
0: Tot és.
4: O sigui, una cosa en concret, no ho crec. Jo crec que és el tot. Escolta, el passar-ho malament, el passar-ho bé, tot.
1: Vale. Amb el teu marit, teniu relació oberta o tancada?
4: Tancada.
1: I feu trios o coses junts? O no?
4: No. Junts entre ell i jo.
1: I ara.
0: Molt bé, molt bé.
1: O sigui, no fem mai un trio, ni orgia, ni res.
0: Per què ho preguntes, Miquel? Pots incloure.
2: Li volíem proposar alguna cosa al Josep, que ens ha caigut molt bé.
1: Jo només per saber, per 12 anys de relació, potser que algun cop hi hagués un trio.
2: Alguna etapa, alguna... És veritat, està bé. Sí. S'ha d'experimentar la vida.
1: Doncs molt bé, Josep.
4: No sé si s'ha d'experimentar o no, però amb això, amb el nostre cas, no.
0: Molt bé,
2: nen.
1: Doncs apuntem Grindr. Gràcies, maco, que vagi bé.
2: Adiós.
4: Vinga, adéu, cabretes.
1: Adéu, cabretes. Avui preguntem quina és l'app que utilitzeu per lligar i de moment tenim un vot per Facebook i un altre per al Grindr.
0: Molt bé.
2: Són pols oposats, realment, Facebook i Grindr.
0: Vols dir?
2: Sí, home, no.
0: Facebook és molt hetero.
2: Perquè al final Facebook és bastant boomer i antiga i Grindr és relativament nova.
0: És moderna.
2: És bastant moderna, el Grindr.
1: Sí.
0: Dintre del que cap, no, no sé. És jo, molt sexual.
1: Jo que, sí. Encara tinc dubtes del Tinder, no sé el que és, la veritat, eh?
2: El Tinder...
0: Pues mira, ho he buscat a internet.
1: Dios!
2: Millor que ho digui
1: ho
2: la Marta.
1: Buscat?
0: Claro, que soc la dona.
1: Què és el Tinder?
0: Segons Google, és una aplicació per tindre cites o quedades amb amics de persones que tenen discapacitat intel·lectual.
2: Ah.
0: Discapacitat intel·lectual, no sé si és el terme correcte, vale. Ara mateix perquè va variant, però bueno, jo crec que s'ha entès, no? Diversitat funcional.
2: Diversitat crec, funcional crec és l'expressió que s'ha de fer servir.
1: Doncs està molt bé, perquè tothom té el dret de lligar i de fer un clau.
2: Evidentment.
1: I ja està.
0: Clar que sí.
2: Evidentment.
1: Només faltaria. Vinga, va, de seguida fem bromes telefòniques que ja podeu demanar a través del WhatsApp de la ràdio.
2: 699-69-69-69 és la nostra línia eròtica perquè demanis bromes telefòniques i ens diguis sobretot la víctima, el tipus de broma que voleu fer i els detalls en qüestió, ok? Okay.
1: Demana una broma telefònica o envia una fotopolla? No.
2: No, no, per què no?
1: Envia fotopolla, si vols.
2: Avui estem guarres.
0: Estem
1: tan sortits. Va, 699-69-69-69.
5: Encara no ens has demanat una broma telefònica? Envia'ns un WhatsApp al 699 69 69 69.

0: Això es diu Miénteme la Tini, la Maria Becerra, Rick, perquè acaba, acaba de passar una cosa molt heavy. Hem fet abans la broma de dir al WhatsApp perquè enviessin la gent bromes telefòniques i hem dit, bueno, va, i envia fotopolla, però era broma.
1: Pues vale. Hi ha gent que s'ho ha pres en sèrio. Una cosa.
0: Era gent, broma.
1: No envieu aquestes fotos, si us
0: plau. Hem rebut una fotopolla.
2: És que una cosa, només l'han enviat, sinó que l'han enviat i no d'una visualització. L'han enviat, rotllo, que ara mateix la podem penjar de fons de pantalla.
0: I a sobre se li veu la cara a l'home.
2: Clar, és que ho ha ensenyat.
0: També et dic que veia tranca,
1: déu-n'hi-do. Vull explicar què s'ha de fer en aquest cas. Aprofitem la situació per explicar què s'ha de fer en aquest cas.
0: Sí, si a una noia rep mai una fotopolla, què ha de fer?
1: O sigui, si a tu t'arriben uns nudes d'algú,
2: vale,
1: automàticament...
0: Que no has demanat.
1: Que no has demanat. Clar. Automàticament, el que hauries de fer és eliminar aquesta foto.
2: Vale.
1: I
2: desentendre't del tema, no?
1: Depèn de com... Jo crec que s'hauria de denunciar, però jo crec que aquí hi ha debate.
2: Ah, sí?
1: Amb el tema ètic, sí.
2: Per?
1: Clar, què fas? Perquè ens ha arribat una fotopolla, però potser aquesta... Potser la persona que ho ha enviat no és la persona que surt a la foto, saps?
0: Clar, és que...
1: Potser és la foto d'algú altre.
0: Tan... És que és molt heavy la fotopolla que ens envia. Vull dir, és que estem torna'm a l'ensenyar. És que...
1: Imagineu-vos que aquesta persona li va enviar aquesta foto amb algú altre, o que està feta a mia, i algú altre, algun company de feina, de col·le o d'insti o algo, ens l'ha enviat a nosaltres per fer-li la punyeta al que surt a la foto.
0: És que tan poc ètic és enviar una fotopolla random i... I encara pitjor, l'altre és reenviar-la o penjar-la a qualsevol lloc.
1: Clar, llavors estàs sent víctima.
2: Això és...
1: En aquest cas.
2: Grave, jabrave de palo. Bueno, no sé.
0: Hi havia l'opció de no sabem si trucar a aquesta persona que ens envia la fotopolla.
2: Clar, és que jo voto no.
0: Per què?
2: Perquè té cara de psicòpata, em fa por.
0: Tu, Marta, què faries?
1: Jo no ho sé. Jo... És que no ho sé.
0: És que és molt heavy que ens han enviat.
2: Segueix la... Segueix la foto, eh? No la borra, ni envia cap missatge, li agrada el misticisme.
0: És que ens han enviat una foto... Una cosa que...
2: Tia puta, tio.
1: La meva pregunta és, amb quin objectiu la gent envia fotos polles així random? En plan, què esperes que passi?
0: I a sobre en un programa de ràdio, saps?
2: Aviam, en defensa del guarro, ho hem demanat amb to irònic, de broma, que la gent hauria d'interpretar que era broma, però no ha estat el cas.
0: No té defensa, Cari.
2: No, però clar, quan has dit allò d'envieu una broma i una fotopolla, doncs la gent s'ho pren en sèrio, clar, és el que passa.
0: Bueno, hi ha una persona entre 50.000 que s'ho ha agafat en sèrio.
2: Bueno. Ai, Dios santo.
0: Truca'ns ara, va.
3: 93 545 68 68.
0: És el WhatsApp de la ràdio i el telèfon del directe perquè ens diguis l'app que utilitzes per lligar.
2: Perdoneu, vaig a posar... Ens acaba d'enviar un àudio de 5 segons, vale? El poso i a veure què ha dit el tio.
4: A veure, no demaneu fotopolles. No voleu una polla, doncs aquí teniu la meva polla.
1: Pachulo... A veure, és que clar, què li has de dir?
2: Pachulo mi culo, ha dit el tio.
0: No, sí, clar.
1: A ell li agrada exhibir-se, doncs s'ha exhibit perquè ha trobat el moment de fer-ho. Ara,
0: però,
1: no envieu fotopolles, si no ho demaneu.
0: Però a sobre no se n'amaga, Vull dir, aquí bueno, està, toma mi polla.
2: No és que no s'amagui, és que la foto segueix. És a dir, segueix guardada al nostre dispositiu mòbil de flash.
0: Anem a trucar-lo.
2: Anem a trucar-lo? Vinga, va.
0: Home, si ha volgut participar en directe...
2: No, si vols jugar amb foc, juga amb foc.
1: Sí, no.
0: Bueno, però bàsicament saber per què, quina necessitat ha tingut aquesta persona d'enviar-nos una fotopolla.
2: Ai, Dios santo.
0: Al WhatsApp de la ràdio.
1: I a més que se li veu la cara.
0: Clar, és que és això, no s'amaga de res.
1: Literal.
2: Espero que no estigui escoltant la nostra família ara el programa, però, perquè, mare meva...
0: Es diu José.
1: Ma mare ens escolte.
2: Ah, mira que bien.
0: Pues mira...
2: Pues mira tu madre.
1: Mama, no és la primera polla que veig, ho sento.
0: Ara no agafarà el telèfon,
2: No, sembla que no.
1: Ara té por.
2: Està enviant un àudio, Li poso contesta.
1: Clar, no envies àudio si contesta. Al telèfon.
4: Vaig conduint.
2: Què?
1: Escolta, no, això ja sí que m'enfada.
2: O sigui, la foto era prèvia al moment actual, perquè si està conduint...
0: O no és seva, o la tenia fet abans. Si està conduint aquesta persona...
2: O és d'un amic seu, o d'un rotllete seu.
1: Però no parleu per WhatsApp mentre es conduïu, gent.
0: Però perquè és que la foto està en un llit, o sigui, clar.
2: M'agrada que la Marta s'enfada més perquè parlem a WhatsApp mentre condueix que no por el pollote que nos envia per WhatsApp.
1: No, perquè és un perill per la via pública. O sigui, tu imagina't que tens un accident amb una persona que està enviant fotos polles i no t'està conduint.
2: I no és la via pública, en aquest cas és la via pública. Saps o no, Marta?
1: Però,
0: Marta, ara en sèrio, Marta, és un pollon o no és un pollon?
1: Mira, no ho sé, perquè tu fiques l'angle angular I llavors...
2: Pues... Clar, hi ha trucos, clar, eh?
0: Està tirada d'una manera que sembla, dime, que sigui un pollón.
2: Pots, no, convertir, pots convertir un ganxito en Nacho Vidal, si vols, eh? Dios. Hi ha, dime, angles.
1: Hi ha trucos. Segon.
2: Hi ha trucos.
1: El tamaño no importa.
0: Ah, no, no. Bueno, però aquí hi ha carn.
1: Tercer, depende amb lo que, depende amb lo que ho comparis.
2: Clar, si ho compares amb una muntanya, és enano.
0: Clar.
1: Jo és que com que no tinc polla, doncs no ho puc comparar amb res.
0: Ah, no, no sé. Tens?
1: No en tinc.
2: Segur, Marta?
1: Pensava no en tinc. Sí.
2: Cuidao, que hi ha sorpresa.
0: Va, quina app, quina app utilitzes per lligar, va?
3: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
0: Tenim el telèfon lliure ara mateix perquè ens truquis i ens expliquis quina app utilitzes tu per lligar. Hola, bona nit. Hola. Ai, tio, de veritat, eh?
2: Tinc un altre àudio, el poso o no?
0: A veure,
2: a veure, ens està fent gràcia, no diguem que no.
4: Ja podeu trucar, que he posat els mans lliures.
0: Ah, doncs...
4: No, ja truco. 21 centímetres.
0: Dios!
2: Mare meva!
1: Vols dir que això són 21 centímetres?
2: Espera, Marta, primer el truquem i després li qüestionem la longitura del seu penis.
1: Gent, 21... Una vagina medeix de mitjana entre 13 i 14...
2: Per tant?
1: I de l'esfínter a la pròstata hi ha una mitja de 5 centímetres. Per tant,
0: vale,
1: una polla gran no és proporcional a major satisfacció.
2: Ben, és veritat.
5: Hola.
0: Hola, fotopolla. Hola.
2: Baixa el volum de la ràdio, pollon.
5: Ja està baixat.
0: A veure, per començar, en quin moment ens has enviat una fotopolla? Perquè has pensat que era bona opció.
5: En un semàfor. No demaneu fotopolles i no us arribaran.
2: Però, a veure, un moment, Guarrete, la fotopolla no és d'ara, la tenies feta per a... Per...
5: Home, i tant, tinc moltes.
2: I a qui li envies, tu, aquestes fotos?
5: Al que vulguis lligar.
0: Al que o la que vulgui lligar?
5: Uf. Al.
0: Dios!
1: Clar, si ell sempre les té preparades perquè mai sap quan les pot necessitar. I avui clar, mira, ha sigut un moment mateix. On...
0: Però sí. Enviar-lo en una emissora de ràdio, o sigui, la teva polla, com a tal...
5: Pitjor hagués sigut a la tele.
2: Mira, aquí té raó.
1: Sí. Home, depèn del canal. Bueno, hi ha canals on surten imatges així.
2: Jo realment m'ho prenc a broma, però és una guarrada.
0: És una guarrada molt màxima que estem
1: però
0: treballant.
1: Una pregunta, no et fa... Pregunto des de la curiositat, no des del judici. Et fa vergonya... No et fa vergonya que, jo què sé, que li fem captura
5: no.
1: O que la desperdiguem por
5: no.
1: Ahí?
5: No.
2: Ah, jo ja l'he penjat a Close Friends, per si algú té el dubte. No, és broma. És broma.
0: Però clar, si tu, per exemple... Tu, si
5: no, no ho podeu fer, això.
0: Com et dius, com et dius per
1: és
0: començar?
1: És il·legal, això no es pot.
0: José, una cosa. Si tu comences a enviar fotopolles així sense pensar-ho, i tu obres Twitter i l'endemà trobes la teva foto allà, que a sobre se't veu la cara.
5: Què?
0: No tens aquesta por? Ja. No tens por que passi això?
5: No.
0: Per què no?
5: Mira, en primer cop... Faig nudisme, m'és igual, és una altra part del cos, com un braç o una mà.
0: Vale.
5: Segon, si algú ho fica, pues denuncia i vale. Pues pilota.
0: Vale.
1: Mai millor dir.
2: Sí.
0: Però no t'estalviaries el problema de denunciar-ho, bla, bla, bla, directament,
5: no,
0: sense enviar-ho?
5: No, ja està. No,
2: no. José, perdona, quants anys tens tu, si es pot saber?
5: 54.
0: 54?
1: Home, vale. Jo crec que no, sí. Amb tot el que diu.
2: Com un moment, perdoneu, no és que sigui un morbós, però vaig a mirar la foto un altre cop, la part de la
5: sí,
2: cara...
5: Sí, no ho perquè... semblo, no ho semblo. Tothom em diu que no ho semblo.
0: Vale.
5: Però és el que té ser gay. Com que no tens fills, no em veieixes tant.
0: Ah, perf. Ho tindrem en compte.
2: Ah, ets gay, José?
5: Home, i tant.
2: Llavors, Grindr, no és la teva app?
5: No.
0: Oh, quina és?
2: Angry
5: Macho
2: Birds.
5: Bareback.
0: Com?
2: Macho Airbag?
5: Macho Bebé, s'escriu Macho Bebé, busca-la.
0: Macho Bebé?
5: No la coneixeu?
0: No.
5: Oh, amb aquesta folla seguríssim.
0: Ah, sí? Però la gent va més amada que Grindr?
5: Sí, molt més cremada.
2: Home, pel nom fa molta pinta de nagues. Hòstia, la Marta ha entrat al web.
0: App de contactos gays para apeleros.
2: Què és, què és un apelero?
5: Sense condó.
0: Què?
2: Ah, apelo.
0: No. Ah, apelo.
1: Vale, llavors, allí imagino que preneu la PrEP, la PEP i tot
5: clar,
1: això.
5: Clar, això ja, cadascú que faci el que vulgui.
0: Tu et prens la PrEP?
5: I mai, mai...
0: Sí o no?
5: Jo sí, però...
0: Vale.
5: Que mai... Ah, sí, això no vol dir que tu la fiquis o te la fiquin.
1: Ah, clar, és que el sexe va més enllà.
2: Sí, però apelo, jo ho sento, no m'agrada el concepte apelero, sobretot quan és primera cita. O sigui,
5: bueno, això a tu. Això a tu.
2: Bueno,
0: home,
5: jo
0: estic a favor amb el Tomàs.
2: No?
0: Vull dir, si has anat al llit amb algú i te l'ha de cardar per demà no per darrere, com a mínim saber que no hi ha res.
5: Bueno, algú de vosaltres és gay?
0: No això, ho sabem.
2: Això
0: no ho sabem.
2: T'ho respondrem amb unes canyes.
5: Pues ja està. Els gais n'hi ha de tot. N'hi ha els que només volen follar, els que es volen casar i tenir fills adoptats.
2: Sí, això ho sabem, però això aplica, pues ja això aplica bueno, als homosexuals
0: exacte,
2: i als heterosexuals.
0: Exacte, ho digues, que no és gai o qualsevol cosa.
2: Apelo és apelo en qualsevol clar. Sexe, en qualsevol gènere i en qualsevol situació sexual.
5: Ja.
0: Jo crec que ara mateix... No, José, no diguis els gais. Bueno, ara mateix hi ha molts homosexuals que s'estan escoltant i no estan gent a favor del que estàs dient, guapo.
5: I també n'hi ha els altres.
2: Bueno,
5: només he de mirar quanta gent hi ha en aquesta
0: vull
5: aplicació.
0: Dir, sent, un moment, José, escolta-me, és que primer de tot...
5: Sí, a mi m'és igual.
0: O sigui, no pots anar defensant-te perquè simplement ets gay.
5: No,
0: primer
5: no,
0: de tot,
5: no, defenso,
0: no, escolta-me. Calla i m'escoltes. Primer de tot, no és normal que enviïs fotopolla per WhatsApp. O sigui, a qualsevol persona sense saber qui hi ha a l'altre costat. Ho sento molt, no és normal.
5: Sabia que era abusal.
0: No és normal. I segon, no pots anar dient que sí que la primera cita a pelo sense condó. Vull dir, tampoc és normal, perquè quan coneixes una persona per primer cop, no ho pots fer-ho.
2: No hem de normalitzar això, sigui el sexe, que sigui orientació sexual i situació. Crec que la pelo és una cosa que s'ha de reservar quan hi ha un mínim de confiança.
5: Tu no pots ser un Hitler ni un Franco i dir-ho cada
0: plaer. Ningú està dient ni Hitler ni Franco.
2: Perdona, m'estic preocupant, ens estem preocupant per la integritat sexual i física de moltes persones que per fer-ho a pelo confiant en l'altra persona, ja sigui de la forma que sigui, acaben en un hospital, potser. M'entens el que et vull dir o no, José?
5: I tant, que ho entenc.
2: Aleshores no et posis xulesca, defensiva, perquè mare meva...
0: Tu has acabat...
5: No em poso xulo.
0: Tu has acabat mai al metge o a l'hospital després d'haver tingut relacions sense condó?
5: No.
0: Buah, és que es deu fer tan poques proves.
1: Una pregunta, això li volia preguntar,
5: José. No, estàs molt equivocat.
1: José, cada quant te fas proves d'ITS?
5: Cada 6 mesos, normalment.
1: Normalment.
5: Si no tinc cap símptoma.
1: Però algunes no tenen símptomes.
5: Ja ho sé.
1: Ah, bueno, li és igual.
5: Estàs parlant amb un infermer.

0: perdona.
1: És el que jo faig
0: servir,
1: que fas servir, no
0: vale.
1: Tinc accions.
0: Vale, un moment, coño, escúchame un momento, cojones. Vull dir, si tu expresses aquesta aplicació com la que fas servir, el qual, mira, em sembla molt bé, almenys
1: sempre...
0: Perquè
1: em van fer fora de Grindr.
0: Me cago en la leche.
2: I per què?
0: Pues, per enviar fotos guarres tot el puto dia, suposo, no?
1: No. Va ser la meva parella.
0: Que va tens parella? Una...
3: Què va fer la teva parella?
1: Tenia.
3: Va
1: I va posar una cosa allà que no es podia posar i em van fer fora, com que era el meu Grindr.
3: Que no
1: Grindr.
3: Es pot ficar al Grindr? Pues el Grindr.
1: Ui, n'hi ha moltes coses que tu no pots posar.
0: Ah, algú rotllo pedofilia o algo. Ai, així no. O què?
1: No, home, no.
2: I doncs, què va posar la teva parella?
1: Bueno, això un altre dia.
2: Molt valent per enviar fotopolles a gent random, però després no ho explica les veritats.
0: Ahora nos ha salido reservada la princesa.
2: Claro, cuidado, anda ya.
1: Ah, bueno, la informació es pude.
0: Escolta una cosa, José, perdona, que és el que et deia. Almenys, tio, sempre posa la coletilla de dir que fer-ho en responsabilitat. I si ho feu sense condó, que hi hagi una conversa prèvia, que no sigui en plan vamos a pelo porque somos a peleros, como quien es pepero. No, va així.
2: I després no vagis parlant amb de tots els gais, perquè molts no seran a favor del que tu estàs dient.
0: Perquè hi ha una comunitat responsable sexualment parlant. I tu ho has venut com que muchos gais les gusta pelo. Bueno, els heteros també, primer de tot. I segon, mare meva, no ho diguis així, perquè llavors sembla que els gais són uns guarros i no és així.
1: Bueno, jo és el que conec, no conec el que fan els heteros.
0: Bueno, pues algun dia no ho sabràs, però bueno, és igual.
2: Gràcies, José, que vagi bé.
3: Adéu.
1: Igualment.
4: Els dimecres toca parlar de sexe. I per això tenim amb nosaltres

0: coses com aquesta.
1: Hola, com et dius?
2: Rosmi.
1: Com és el nom complet, Rosmi?
2: Rosa Miquela.
1: Rosa.

0: Puerto Rico, cabrón. Nosotros nos criamos escuchando y cantando esto. En los caseríos, en los barrios. Desde los 90 hasta el 2000 por siempre. Y ando con el mueble todos los tiempos, Tiny. Y yo no tengo que roncar, ustedes saben ya.
1: Bad Bunny, baby, això es diu EO, és el Bad Bunny. Són les 9 en punt i els nens ja no poden trucar al Flash Urban.
2: Ah, sí?
1: I sobretot avui que parlem de lligar i els nens no lliguen.
2: No, i més després de la conversa que hem tingut con el malhechor de José, que mare meva, quin drama.
3: Aquest és un missatge pels nens i les nenes.
2: Ah, sí?
3: El Flash Urban us desitja bona nit.

0: Bueno, pues ja sabeu que a partir de les 9 els nens i les nenes no poden trucar al Flash Urban, no. Però ens poden escoltar igual.
1: Claro, poden vale. aprendre moltes coses. Nens de grans, de gran, sí, de grans, utilitzeu condó.
0: Sempre.
1: Sempre. I
0: no
1: feu
0: com aquell home.
2: Bona conclusió, després de l'hora que portem al programa és utilitzat condó després de parlar de drogues, de fotopolles...
1: Sí. I no us drogueu.
0: Sobre ara, no? també. Molt bé.
1: Doncs pues ja he dit més que molts pares.
0: Molt bé, díselo, Marta, díselo.
2: Anem a celebrar-ho amb un porro, Marta, molt bé.
0: Sí. Les 9 en punt. Fa una estona hem rebut el WhatsApp de la ràdio, al 699-69-69-69, una fotopolla d'un home, vale?
2: Sí.
0: L'hem trucat en directe i dit, tu què fas enviant-nos una fotopolla?
2: Sí.
0: I ens ha dit que utilitza una app que es diu Macho Bebé, que és una app per quedar entre homes homosexuals i fer-ho a pelo, o sigui, sense condó.
2: Sense condó.
1: Cosa que no s'ha de fer.
0: Exacte. No. Ens ha arribat un WhatsApp.
2: Ens ha arribat un text que bastant correcte, opino, que diu així. Sento ocupar-vos el WhatsApp, però ho he de dir.
3: Bé.
2: Aquest home, de fer apel i dir al col·lectiu gay, ho sento, però no. Jo tampoc conec el món hetero en profunditat. Però fer aquestes afirmacions solament fan que estigmatitzar amb el tema que els gais som uns pervertits. Uns pervertits. I no és així. Ja ho he dit. Salut.
0: Doncs té tota
1: la raó, és veritat.
0: Molt bé.
1: No. És molt estereotípic.
2: És molt estereotip. De... No, els gais són els guarros... No, prou ja. Escolta, hi ha heteros guarros, hi ha dones heteros guarres, hi ha gais més reservats, hi ha,
1: ja
2: gais
1: tot,
2: més...
1: tot
2: hi ha de tot, per favor, home.
0: Bueno, són aquests estereotips que molta gent també aprofita per tenir converses cunyades.
2: Exacte.
0: Per dir-ho d'una manera. Vinga, va, no veure en marxa. Tenim el telèfon obert. Avui preguntem quina app utilitzes per lligar.
4: Truca'ns ara.
2: Va.
4: 93-545-68-68.
0: Avui estem fent recompte de les apps que utilitzeu per lligar i com, per exemple, vau trobar la vostra parella o quina app teniu ara mateix descarregada al vostre mòbil, doncs de tant en tant per quedar amb algú i ja està. Vale?
2: De moment diria que va empat amb Facebook, amb Grindr i una tal Macho Bebé.
0: Tenim Macho Bebé, Grindr i Facebook. De moment tenim només 3. Ningú ha dit Tinder encara, eh?
2: De moment no han dit Tinder.
1: Ni Bumble, ni Badoo.
2: Ni Bumble, ni Hinge. Hòstia,
1: ni
2: que Hinge. Heavy, eh? Uau.
1: Ni Instagram. Sí. Vosaltres, en l'hipotètic cas que tinguéssiu parella, per quina creieu que haguéssiu conegut a la vostra parella?
0: Jo per Tinder, crec. O per Instagram. Instagram. Me quedo amb Instagram.
1: Té que és amb Instagram.
2: Jo ja t'ho dic, per Hinge, perquè la meva parella la vaig conèixer per Hinge.
1: Molt bé.
2: O sigui, ja ho puc confirmar. Sí, sí.
0: Doncs vinga, va, tens el telèfon obert per trucar-nos ara mateix i dius quina és la app que utilitzes, la teva preferida per lligar.
4: 93-545-68-68.
0: O fins i tot alguna app que no és gaire famosa, que no és la típica del Tinder, per exemple, i que avui podem descobrir noves.
2: Mira, aquesta no l'hem esmentat, però és una app que és per gent important, VIP o famosa, que es diu Raya.
0: Raya.
2: Vale, que és una... Sí, exacte. Raya és una app com per gent una mica, pues, jo què sé, de la indústria musical o del faranduleo, i és pues, això, si tens X seguidors a Instagram o si tens un perfil més artístic o més tal, doncs tens accés a aquesta xarxa social de
0: Raya.
2: Cites. Raya.
1: Perquè els famosos lliguin amb famosos.
2: Sí, famosos o gent una mica més alternativa a Bohèmia, con mínimo 6.000, 7.000 seguidores, una mica aquest rotllo.
0: Molt bé.
1: Entiendo.
0: Doncs vinga, va, truca'ns ara al 93-545-6868. Quina app utilitzes per lligar?
4: 93-545-68-68.
0: Un vot per Facebook, un vot per Grindr i un vot per Macho Bebé. Bueno, és que clar, això s'ha de... Això actualitzar sí. una mica.
1: Mira, no em crec que ningú que ens estigui escoltant no hagi utilitzat mai o no utilitzi aplicacions de lligar. Inclús gent que tindrà més d'una aplicació al mòbil.
2: Aviam.
0: Bueno, és que fins i tot l'Instagram també és una aplicació per lligar, si vols, saps?
1: Sabeu quina hauria de guanyar?
0: Quina?
1: El LinkedIn. La gent hauria de lligar per LinkedIn.
2: Ojo, LinkedIn, eh?
1: S'ha de buscar feina per Instagram i s'ha de lligar per LinkedIn.
2: 100%, Marta.
0: Clar que sí.
2: Jo, a més...
0: Home, passar fotopollo per LinkedIn ja seria el colmo de les colmos.
1: Però és que no has de lligar passant fotopolla.
0: No, ja.
1: Pots passar foto de la teva nòmina, de la teva declaració de la renda...
2: No, perdoneu una cosa, però crec que no hi ha res més sexy, vale, que una bona foto de LinkedIn. Amb l'americana o amb una camisa tal... Saps? No depèn de com.
1: La meva foto de LinkedIn és terrible.
2: Perquè fas servir algo més que el cos. Perquè treus a relluir l'intel·lecte o treus a relluir la forma en què treballes o com de responsable ets, que això també és molt important a l'hora de valorar una persona. Però bueno, ja arribareu a aquesta conclusió.
0: No sé, és que sexy el foto LinkedIn o...
2: Sexy en el sentit intel·lectual, no només en el sentit de hòstia, que bueno està o que buena està.
0: Bueno, ja saps, ens pots trucar al 93-545-6868.
4: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: Es diu Baby Go Out, la nova de la Karol G, des del seu darrer àlbum. I aquesta col·laboració amb To The Line i Rusowski a través del Flash Urban. Les 9 i 8 minuts. Ah. Avui estem preguntant quina app utilitzeu per lligar.
1: App. A veure què ens diuen.
2: I la gent està molt tímida, massa.
0: Sí,
2: Vinga, que jo sé que utilitzeu Tinder.
0: No passa res utilitzar app i acceptar-ho per lligar, saps? Vull dir, no...
2: Hi ha moltíssima gent.
1: Acaba d'arribar un missatge molt ràpid escrit que diu no us oblideu del Messenger. Doncs escolta, també el Messenger el valorem moltíssim, evidentment.
2: Però ja és zumbidos.
0: Exacte. Si vol que conti el Messenger, ha de trucar.
3: 93 545 68 68.
0: Per participar, 935 45 68 68, l'app que utilitzes per lligar o que has utilitzat algun cop a la vida per lligar. Hola, bona nit.
4: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
0: Com et dius tu?
5: Por favor.
4: Me llamo Ricardo.
0: Ricardo.
5: El de l'Anacardo.
0: Ricardo, quina app utilitzes tu?
4: Yo, todas.
0: ¿Todas?
2: ¿Cómo que todas?
1: Todas y cada una de ellas.
2: ¿T'han echado alguna vez de alguna?
4: ¿Cómo si me han dicho alguna vez de alguna?
2: Sí, si t'han fet fora de alguna, app.
4: No.
2: Ah, vale.
4: Ah, no, fet fora no. Bloquear-me sí, però fet fora no.
0: T'han bloquejat d'alguna app?
2: I què has fet perquè et bloquegin?
4: Com?
2: Que què has fet perquè et bloquegin?
4: Nada, porque la gente es muy lista, se cree que, es lo más, y luego, tú sabes, ¿no? Las apps que busco, por ejemplo, en mi caso, en Macho Bebé, Grindr, Guapo, antiguamente Bacala...
1: ¿Tú también estás por Macho Bebé?
4: También, cariño.
2: ¿Y tú te fas test de ITS?
4: ¿Cómo?
0: Que si te haces las pruebas de las ITS, hijo.
1: Exacto.
4: Siempre. Eso es sagrado.
0: Per tant, tu, Ricardo, potser algun cop has quedat amb el José, amb aquell home que abans hem trucat, que també té l'aplicació del Macho Bebé.
4: Però d'on és el José?
0: Què?
4: D'on és el José?
2: No ho sabem.
1: Però ens ha enviat una fotopolla.
4: Ai, no.
0: Sí, sí, ens ha enviat una foto polla real.
2: No ho facis, Ricardo, cariño, no ens hem vist més fotos polles.
4: No, vamos, no se me ocurriría nunca, pero que te ha enviado la foto polla real o la foto polla con su mejor perfil, porque claro, la gente...
2: Con el mejor perfil, pero se le ve la cara.
1: Es que se le ve la cara, te lo puedes creer, chaval.
4: Ah, que se le ve la cara y todo.
0: No, molt heavy, Ricardo, molt heavy.
4: I doncs... No, que me vas a contar a mi.
0: Doncs quina app t'apuntem per tu, Macho Bebé o Grindr, a veure?
4: Es que qual de las dos es peor.
1: Però tu qual utilitzes més?
0: Quina utilitzes més de les dues? A veure, va.
4: El Grindr, perquè el Macho Bebé...
0: Vinga, guanyarà el Grindr avui.
1: Acabarà... Mare meva.
0: Vale, perfecte.
4: Sí, però una cosa. Esta gente que se conecta en Grindr, si entréis a buscar de verdad, no a pasar... Que parece que son coleccionistas de fotos, que todos quieren foto, y buscan masculino por masculino, tío Jim, y luego se pegan 10 horas y acaban con lo peor de la noche.
0: Ah. ¿Tú cuántos años tens? ¿No? ¿Tú cuántos años tens, Ricardo?
4: Yo 40.
0: Tens 40 años y tens Grindr. ¿Tú el Grindr qué buscas?
4: Pues que vamos a buscar en Grindr, pues lo que buscamos todos, bueno, todos no, lo que buscamos en Grindr pues es folleteo.
0: Vale, pero ¿a quina edad més o menys buscas tú? ¿També de la teva edad, 40 años?
4: Sí, 40, 30, da igual.
0: 40, 30, te gustan pequeños.
1: Vale.
4: Mientras que respires todo bien.
1: No. ¿Qué has dicho? Mientras que respire todo bien.
4: Mientras que respire todo bien.
1: No quiero parecer el broncas, pero estas expresiones, cuidado, por favor. Que es que parece un poco, si pesa más que un pollo, me la follo. No nos agradan.
4: Bueno. Ay, os digo una cosa. Descargaros la aplicación, alguno de los que estéis ahí.
1: Ahora voy,
4: y entrar solo por curiosidad, ¿vale? A ver,
2: Ricardo,
4: a ver si
2: son muy heteros,
4: noche...
2: no quieren.
4: Da igual, pero solo es por curiosidad para que tú digas, Ricardo tenía razón.
1: Vale, Ricardo.
4: Me he pegado 4 horas en Grindr y no me he comido un torrao.
0: I per què? Això perquè ets molt lleig, doncs, no?
2: Però si hi ha gent que no té perfil, no té foto, no té res i li arriba de tot.
4: I luego los heteros curiosos, esas cosas, ¿no?
0: Ah, hi ha molts heteros curiosos al Grindr?
4: Sí, heteros curiosos. Ara se llaman hetero curioso.
1: Sí, sí, no, sí, el concepto lo conocemos bien.
0: I ells són heteros, però que volen provar-ho amb homes.
2: Clar, són més heteros que els agrada tindre sexe amb homes.
0: I són heteros.
4: Yo os invito a que entréis en Grindr, os deis una vueltecita por ahí y entonces diréis... Una putivuelta. Diréis, el Ricardo tenía razón. Entonces me llamaréis y diréis, tenéis razón.
0: Molt bé. Gràcies, Ricardo, que vagi bé, tio.
1: A veure si t'encontramos, guarro.
0: Adéu, Ricardo. Adéu. Bueno, pues de moment va guanyant el Grindr.
1: Que me aspen... A veure, no em sorprèn, realment.
2: Una cosa, lesbianes del món, recomaneu-nos aplicacions.
0: Clar, les lesbianes també tenen les seves apps, no?
1: Sí, Boyer, no? Com
0: a... Es diu Boyer?
1: No, m'ho he inventat.
2: Jo pensava que era així. Que es diu Guapa, amb W, i no me va agradar gens.
0: A tu ets lesbiana, ara?
2: No, jo sóc pansexual.
1: L'agrada el pa?
0: Hola.
1: Per
0: favor. Hola.
5: Sí, hola, què voleu?
0: Hòstia puta.
1: Ui, aquest fa servir el fax, vaya abuelo.
5: És hora de dormir, sabem que t'estàs amagant.
2: Com aquesta veu, quin cringe.
1: Mira, jo aquest, només per aquesta veu.
2: Sabem que t'estàs apagant.
1: Jo me'l follava només per això, m'ha agradat molt.
2: Quina por.
0: Escolta, senyor.
5: Som els nens.
0: Escolta,
2: no, tu amb els nens.
0: Senyor.
1: Calles, anciano.
0: Quina app utilitzes tu per lligar?
5: Som els nens.
0: Però pots escoltar?
5: M'heu insultat. Jo sóc un nen.
0: No, no ets un nen. Amb aquesta veu no ets pas un nen.
2: Vinga, va.
1: Això deia Michael Jackson i mira el que feia, mare meva.
2: Prou, ja, pedofilia la pederasta. Tu.
5: M'agrada la cançó dels nens.
2: Vale.
0: La poso i la cantes? Què et sembla?
5: Sabem que t'estàs amagant.
0: Espera, espera. Ara l'has de cantar, val? Missatge pels
5: nens i les nenes. Escolta, que venen els gossos, els gossos.
0: Va, canta-la, canta-la.
5: Que venen els gossos.
0: La vols cantar o no? No deixis la
5: ràdio, escolta. Sí.
0: Bueno, aquest home no està bé del cap, eh? Bueno, passa res.
1: Mare meva.
0: Hola. Hola.
6: Hola.
0: Hola, com et dius?
6: Judit.
0: Judit, des d'on es truques?
1: Bronca.
6: Montblanc.
0: Bueno, per fi sembla que la Judit és una persona normal que ens ha trucat, eh? Que podem tenir una conversa normal i corrent.
1: Mare meva.
2: No, mare quina meva. Casualitat que sigui l'única dona.
0: Judit, Cari, quina app utilitzes per lligar, tu?
6: Una que he trobat ara nova és Happn, H-P-P-N.
1: Aquesta em surt per TikTok, la del conejito, no?
0: Happn.
2: I què té d'especial?
1: Conejito.
6: No, res.
0: És com un Tinder.
6: Hi ha de tot. Exacte.
1: Però, Judit, una cosa, no és que tingui res especial, però jo els anuncis que em surten, només em surten com gent molt pija. Pot ser o no?
6: No.
1: Ah.
2: Clar, són els anuncis per a què pijas.
6: Igual, no. Igual que quan tenia el Mític. No.
0: Vale. I has lligat? Has quedat amb alguna persona?
6: Estoy en ello.
0: ¡Dios!
2: I per curiositat, per què Happn i no les típiques rotllo Tinder, Badoo o ja les has cremat?
6: Ai, perquè Tinder, no sé, com que tothom el té, dic, no sé, potser en canvi trobaré el meu ex o alguna cosa, saps?
0: Ah, vale.
2: I una pregunta, Mític és per a solteros exigentes de veritat o també hi ha penya que busque folleteo?
6: També hi ha gent que busca folleteo. És exactament el mateix que un Tinder, l'únic que pagues.
0: I ara anem al salseo de veritat. Aquest home, Judit, de Happn, quan heu quedat?
6: Bueno, encara no hem quedat perquè jo no he tingut temps.
0: Ah, vale. Però ell t'ho ha demanat de quedar?
6: Sí.
0: Dios.
1: A on?
6: Pues ell és de Tarragona, Tarragona.
2: Ah, o sigui, ell no se mou fins a Montblanc. Home, no sé jo, eh?
6: No pot. Diu que no pot.
0: Diu que no pot. I tu vols quedar amb ell?
6: Sí, vale, sí, per què no? Pues ja no està mal.
0: Pues ja ens explicaràs què tal la cita, d'acord? Vale?
1: Jo tinc ganes de saber-ho, eh? No ens ho amaguis.
6: Vale. No. Jo quan vagi us torno a trucar i us dic.
0: Vale, molt perfecte. Bé. Gràcies, guapa, que vagi bé.
6: De res, que vagi bé. Adéu.
7: Aquest programa serà pitjor que una ressaca. Escoltes el flash.

Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash. Què fas, que no ens truques? 93 545 68 68. Flash Urban.

0: Olvidar-nos de tot. El Cano i el Justin Quiles a través del Flash Urbans a les 9 i 25 minuts. I Marta, com estàs?
1: Doncs molt bé, la
2: no
1: veritat.
2: No me grites!
1: Què és això?
3: No me grites, Marta. No cridis, eh?
1: Està la Marta Díaz aquella o què?
0: No!
1: Ah, vale.
0: És l'Ara Mig Fuster,
3: la cabra.
2: No me grites!
0: M'encanta.
1: Pues sí, el que crida és el Tomàs.
0: Tomàs, no cridis.
2: No me grites!
3: Si m'ho diu l'Ara Mig Fuster, llavors no cridaré més. Ja està, me callo.
0: Va, tenim el telèfon lliure. Quina app utilitzes per lligar?
4: Truca'ns ara.
3: Va, va, va.
4: 93-545-68-68.
0: Truca'ns ara i ens ho expliques. 93-545-68-68. Si fem recompte, està guanyant el Grindr, vale? Per dos vots.
1: Per sorpresa de nadie.
0: Tenim un vot per Facebook, un vot per Macho Bebé i un vot per Happen.
3: No,
1: a mi em falta gent votant Instagram i Hinge.
0: Clar, és que Instagram es lliga molt, tio, saps?
3: Sí, sí, sí.
1: Clar, amb els fueguitos, amb els... Ara t'envio aquest story, ara no sé què, ara te fico una indirecta, se lliga molt.
3: Aviam, van guanyant Grindr i Macho Bebé en general. Clar, és que som una comunitat molt catxonda, és el que hi ha.
0: Macho.
1: I molt inclusiva amb el col·lectiu.
3: Somos muy machos.
0: Sí, sí.
4: 93-545-68-68.
0: Va, i que no ens faci vergonya. Crec que a la gent li costa acceptar que utilitza les apps.
3: Està cohibida, eh? Ja, però
1: és perquè, tio, estem al 2026. La penya utilitza el ChatGPT literalment per tot. O sigui, sí, per parlar, per buscar qualsevol cosa, inclús per fer feina o per tema estudis. En sèrio, no reconeixereu que algun cop heu utilitzat aplicacions de lligar per trobar a una persona? No passa res.
3: No, no.
1: Utilitzem el TripAdvisor i utilitzem el Google Maps per trobar restaurants. Doncs ja està.
3: És que d'aquí dos dies farem servir ChatGPT per lligar, ja veureu, eh?
1: Bueno,
0: home,
1: hi ha
0: alguna
1: penya,
0: manera hi haurà, eh?
1: Hi ha penya que ja ho fa, hi ha penya que envia missatges. Rotllo, li diuen al ChatGPT, què li contesto a esto?
3: I per deixar sí que es fa servir el ChatGPT.
0: Ah, sí?
1: A mi és que me sembla...
3: Va trucar un oient que el seu ex
0: va deixar
3: per WhatsApp i va fer servir un textaco de ChatGPT perquè va posar el text per filtre d'IA i va dir que sí, que un 80% era copy-paste.
0: I es notava molt que era ChatGPT, que, no sí, que no era real.
3: No era sentiments.
1: La gent és molt... no sé.
3: És horrible.
0: Vinga, va, truca'ns ara, tens el telèfon lliure.
4: 93-545-68-68.
0: Quina app utilitzes per lligar? I abans de marxar a les 11 farem un recompte de quina serà l'app més votada. Hola, bona nit.
5: Hola.
0: Hola, guapa, com et dius?
6: Anda.
5: Hola. Hola, som la Leila i la Eli.
0: La Leila i la Eli.
1: Leila, Eli. Quines aplicacions utilitzeu?
5: Què?
1: Què? Quines aplicacions de lliga utilitzeu?
5: Pues cap.
0: Cap?
3: Ah, no?
1: Perquè no voleu, perquè no. Esteu casades.
5: No, sí, jo estic casada. Estàs jo casada.
0: I, però... com vas conèixer el teu marit, doncs?
5: Al futbol.
0: Al futbol? Molt bé.
3: Jugues a futbol, tu?
5: Jo no he de billar.
7: Jo no l'àrbit.
1: Espera, que està el marit per allà.
3: Hi ha un àrbit, també.
5: No, no, a futbol. En sèrie. Anem
8: al pit a l'aire.
0: Com?
3: Amb el pit a l'aire?
1: Què és això?
0: Però una cosa guapa, seneu borratxes o alguna cosa?
3: Jo crec que sí.
1: Com a mínim.
5: No, estem tornant d'entreno.
0: Esteu tornant d'entreno.
1: Ah, perfecte. Vale.
3: Però una cosa, abans d'estar emparellades, alguna xarxa social haureu fet servir per lligar, ja sigui Instagram.
5: Instagram.
3: O una...
0: Ah, has lligat per Insta.
5: Jo crec que és la bàsica.
0: Ah, vale. Instagram.
1: La bàsica, vale. Instagram. I vos, sou més vosaltres de tirar la canya o no? O que us la tirin? Que us enviïn el fueguito?
5: Que ens obrin.
7: Claro, que
3: nos ha salido princesa.
5: Que ens
1: abren, que ens abren. Vale,
0: passa l'home. Com es diu? Com es diu l'home?
7: Què dius?
0: Hola, home, com et dius?
7: Pere.
0: El Pere.
3: El Pere fa servir Grindr perquè és àrbitre, llavors té el pito a la boca sempre, eh?
0: Ah, sí?
3: Home, clar.
0: Dios.
7: Sí, però m'agraden les dones, eh?
0: M'agraden les dones, perfecte, que quedi clar.
1: Si se menja pitos, però li agraden les dones, com molts tios heteros.
3: La típica.
0: Perf. I tu, tio, abans, quan estaves solter, utilitzaves alguna app? Per lligar?
7: No, perquè no existia.
0: No existia.
7: No tenia mòbil.
3: Però quants anys tens? 80?
7: Home!
5: Por ahí.
7: Ara, per desembre, faràs 95.
0: 95.
3: Per favor, m'atossaran.
0: Molt bé. Gràcies, guapos, que vagi bé.
3: Adéu, xavales.
4: Adéu.
0: 9:53, 545, 68, 68. 2:15. Mira, ara mateix tenim un vot més. Instagram, entra a la llista.
3: Ara, bé.
1: He de dir que jo conec una noia que va pillar, o sigui, se va assabentar de que el seu nòvio li fotia els cuernos per Tinder.
0: Què?
1: I us vaig dir, això com funciona?
3: Hòstia.
1: Pues la meva amiga està amb una amiga seva, i la seva amiga va treure el Tinder en plan a ver què se cuece por aquí i se va trobar al nòvio de la meva amiga i les fotos li havia fet la meva amiga.
0: Què?
3: mare meva.
0: Vaya merda amiga, també t'ho dic, eh?
1: No, per què?
3: L'amiga tenia Tinder i se'l va trobar.
1: Jo tinc una amiga que es diu Maria. La Maria tenia un xurri, vale? Pues l'amiga de la Maria, fiquem l'Alba, l'Alba i la Maria van quedar a fer un cafè i l'Alba va dir, vaig a treure el Tinder i entre les dos mirem que hi ha el Tinder. I se va trobar el nòvio de la Maria. I les fotos del nòvio de la Maria li havia fet la Maria.
0: Dios!
3: Que heavy.
1: O sigui, això per mi són, és una traïció per dos. Que heavy. Perquè alguna d'aquestes fotos te les he fet jo.
0: Heavy.
3: No, no, que me aspen, si és cierto.
0: Molt heavy. Heavy.
6: Ens agradaria disculpar-nos.
4: D'absolutament res. Flash Urban.

0: Això es diu Ja pa' què, és el Farruko i Steve Aoki. Avui, Marta, què preguntem, Cari?
1: Avui volem fer un rànquing de les aplicacions de lligar que utilitzen els nostres oients, així que ja esteu trucant i ens esteu explicant quines apps utilitzeu per tirar la canya.
0: Gràcies, Marta.
2: He de dir que avui està sortint un programa collonut. Mai no m'hi he dit, realment. O sigui, estan molt bé.
3: Collonut amb molts collons.
2: Molts collons, no?
1: Està fent la polla.
2: D'entrada, hem rebut una fotopolla.
3: No, no, literal, literal.
2: Amb collons inclosos. Per tant, collonut segur que és.
3: Sí, sí, això sí.
2: Mare meva.
0: Vinga, quina app utilitzes tu per lligar o utilitzaves tu abans per lligar?
4: 93-545-68-68.
0: Tenim un vot pel Facebook, dos per Grindr, un per Macho Bebé, un per Happen i un per Instagram.
2: Déu-n'hi-do.
0: Home, jo crec que Instagram ha donat moltes relacions en aquest món, eh?
1: Instagram ha ajudat a la natalitat d'aquest país.
3: Jo també
1: ho penso. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Jo vull que truquin lesbianes, dones bisexuals, etc, etc, i em recomanin aplicacions per lligar amb dones, si us plau.
0: Necessitem, perquè la Marta és pansexual i vol una app.
2: Vol respostes?
1: Vull una app per quedar amb dones.
0: Hola.
2: Pansexual.
5: Sí. Escolta, jo per Tinder, eh?
0: Tu per Tinder?
2: Ah, sí?
5: Sí, per Tinder.
1: Doncs has trobat l'amor o has trobat folleteo?
5: Sí, diverses vegades.
0: Ah, sí?
1: Molts cops, molt bé, jo que m'alegro.
0: Has quedat amb moltes persones per Tinder?
5: Sí, moltes, moltes.
0: Moltes, perfecte.
5: Jo tinc molta pasta, saps?
0: Tens molta pasta i això t'ajuda per lligar.
1: Pagues el premi?
5: Sí, molta, molta.
1: Pagues el premi?
5: Per enterrar-te tu i el Poal.
2: Tu què saps,
1: cabrón? Una mica de respecte.
5: Què passa?
2: Oye, que jo sóc milionari, a mi què m'has d'enterrar? Deixa'm en pau.
1: No, és que són famosos aquests dos.
5: Què passa? Sou envejosos.
0: Envejosos de què?
5: Bueno, ja us donaré algo de quatre perquè m'alegreu la vida.
2: Pues mira, si em fa un bifo no li diré que no, també t'ho dic, eh?
1: Que ràpid et
5: vens. No, que m'alegreu.
0: Sí, però no ens diguis per enterrar-nos, guai.
2: Clar.
0: Saps,
5: és que sou pobres, ho portaria a Ràdio Peninsular.
2: Si m'enterres amb bitllets, et deixo que ho diguis, vale? Però primer m'has de donar la pasta. Llavors ja parlem, cabrón.
5: Vale. A quina compte envio?
0: Fantàstic. A quina compte? Tu envia un sobre a Passeig de Gràcia 55, novena planta, Barcelona.
5: Sí, vale? Hi ha més xoritos aquí.
0: Per Miquel i Tomàs, vale? I sí. Tu poses allà molta pasta. Sí. I ens la repartirem.
5: Sí, sí. Ha de ser una cosa entre tu i jo.
2: Exacte,
0: Josep. Aquest home no està bé del cap.
2: Està a la residència, tia.
5: Ha de ser íntim.
1: No,
5: escolta, vull enviar saludos a una noia peruana, bueno, espanyola.
2: Ah, però no era peruana.
0: O peruana o espanyola, a veure.
1: És de Tinder.
5: M'agrada molt.
1: Però és de Tinder.
5: Sí, tu també m'agrades molt.
2: No, però, sí, ja.
0: Però peruana o espanyola? Com és la noia?
5: No, és d'allà, però s'ha fet d'aquí, m'entén?
0: Ah, vale, perfecte.
2: Panxetada
5: sí,
2: històrica.
5: Sí, venen aquí i es fan d'aquí.
0: Venen aquí i es fan d'aquí? Bueno, molt bé.
2: No, sí, està bé. Sí,
5: no, no,
2: sí, si tu sapiguessis.
0: I escolta, sí, aquesta noia...
5: És més ràpid.
0: Aquesta noia peruana que ara és espanyola, has quedat amb ella?
5: No, és que és casada.
0: És casada, i per tant, per què la vols saludar?
5: Home, lo cortés no quita lo valiente.
0: Ah, vale. Ah, simplement per això.
2: A comer-li el culo, bàsicament.
5: És que avui la gent tot vol el gra, no? Pot ser amic i ja està.
0: Però la senyora peruana que és espanyola té fills?
5: Hombre. Sí, ja t'agrada, tu, eh?
0: Ah, no, a mi no.
1: El marit també és d'allí, però s'ha fet d'aquí? O el marit s'ha quedat allí?
5: Sí, són molt tendres, són molt tendres.
2: El què?
5: Són molt agradables.
2: El què són tendres?
1: Ara, de què
2: estem parlant? De sus
0: nalgues? No sé de què parlem ara mateix.
2: No sé.
0: De la senyora peruana que era espanyola.
2: O dels fills de la peruana, que has preguntat si té fills, pot ser,
5: Sí, sí, d'aquesta.
0: Però té fills o no té fills?
5: No, ella és fidel al marit, eh?
0: Ella, i ho tens comprovat, que ella és fidel al seu marit?
5: Sí, nosaltres l'únic que fem és gastar diners amb ella i res més.
0: Però en què et gastes diners amb ella?
2: Dolços?
5: Sí, no, gastar diners i anar a dinar i així, però res més.
1: Ah, sí, no heu tingut sexe, sol aneu a dinar.
5: Tot, eh, no. Poal?
2: Què? A mi deixa'm en pau.
5: González.
0: Què?
5: González, mi amigo.
0: Sí, bueno. Vinga, adeu, que vagi bé.
4: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
0: Pot trucar una persona normal, sisplau.
1: M'ha donat la vida que tome. És d'allí, ve d'aquí.
2: Mare de Déu, car de Déu, eh?
1: González.
0: Bueno, doncs pues ara tenim un vot per Tinder. Apps per lligar. Vinga.
1: Jo trigava. Tothom ha tingut Tinder en algun moment, no?
0: Sí, i només té un vot.
1: A mi em van fer fora, jo no el votaria.
0: Et van fer fora de Tinder?
2: Per què? Què vas fer?
1: Jo res, però jo crec que algú em va denunciar per prostituta. Jo mai m'he prostituït. Jo mai he cobrat per tindre relacions i alguns polvos no haurien d'haver sigut gratis.
0: Però si ets sexòloga.
1: I què? Que és el meu metge de capçalera. Que em va dir que la meva professió era de risc i no perdona.
0: Per què et van fer fora de Tinder, a veure?
1: Perquè segons Tinder, sóc prostituta.
0: No.
1: I jo mai he cobrat per tindre sexe. Hauria, però no ho he fet.
0: Perquè vas posar que ets sexòloga.
1: No.
0: I doncs?
1: Jo, no ho sé, jo crec que algun ressentit me va denunciar.
2: Bueno.
1: I Tinder se'l va creure abans a ell que a mi. És que si no, no li trobo una explicació. Jo no sóc prostituta, jo mai he cobrat.
0: No ets prostituta?
1: No.
0: Ets pansexual.
1: Sóc pan...

0: És el Fercho amb això que es diu l'una a través del Flash Urban. 10 minuts i arribem a les 10.
1: M'agrada tant aquest home.
0: T'agrada el Fercho?
1: Buah, m'encanta.
0: Està calvo, eh?
1: M'és igual.
0: T'agraden els calvos?
1: M'agrada el Fercho.
0: T'agrada el Fercho. I els calvos t'agraden?
1: Bueno, sí, jo no diria que no. A veure, jo tinc moltes entrades, llavors no me puc queixar.
2: Tu tens entrades?
1: Jo tinc una front enorme.
2: Però això no són entrades com tal, és que la línia del cabell comença una altra part.
0: Jo tinc entrades per reveure Mètrica.
1: Una altra part.
2: Ah, sí?
0: No, encara no.
2: A veure.
0: Anem a Manresa, que hi ha l'Eustaqui. Hola, Eustaqui.
1: Hola, Eustaqui.
3: Hola, molt bones.
0: Com estàs, tio?
2: Dios.
3: De puta mare.
0: Oh, collons, sí que
1: Deus
0: estàs
1: que
0: bé,
1: ojalá,
0: per favor.
2: És un home de puta mare.
0: Eustaqui, tu quina app utilitzes per lligar, tio?
3: Utilitzo l'app de buscar cabra. Vaig a la Murcia i a vegades tiro alguna cabra.
1: Ah, escolta, Eustaqui, aquestes bromes no que són molt desagradables.
2: És com el Tinder, però per cabres, no? El cabrer.
3: Sí, és cabràlia.
0: No em diguis que et folles a cabres, no ho diguis això, sisplau.
3: Sí, bàsicament.
1: Mira, no, Eustaqui, això no és follar, això és violar. Comencem. Vale? Primer. Segon, això és d'estar malalt mental, busca ajuda. Les cabres no tenen culpa de que tu no te puguis controlar els teus impulsos. I tercer, ni puta gràcia aquestes bromes. Perquè les bromes... Ai, perquè les cabres no poden consentir. Sí? Pues venga.
2: ¿Listo?
3: Home.
2: ¿Listo, Calisto?
3: Listo.
1: Venga.
0: Sí, està aquí?
1: Pues vale, deixa pau a les cabres.
2: Està aquí, hemos llegado.
0: Va, ara en sèrio, està aquí.
4: No.
0: Què és allò?
2: No sé, una cabra.
0: Bueno, vinga, adéu. Ja està, és que no feia falta continuar.
2: A veure, saps? Jo entenc que feu la broma molt ràpid, però després digueu la resposta real.
1: Clar, després ja està, ja passó. Vinga.
0: I deixeu les cabres en pau.
1: Si us plau. I els gossos.
0: Per favor. Vinga, quina app utilitzes per lligar?
5: 93-545-6868.
0: Tenim un vot per Facebook, un vot per Macho Bebé, un vot per Happen, un vot per Instagram, un vot per Tinder i dos vots per Grindr. Hi ha molta varietat,
1: que, això t'anava a dir, que diversificat tot,
0: molta varietat, molt bé. Només s'ha repetit una, de moment,
2: Déu-n'hi-do.
1: I és el Grindr.
0: I és el Grindr.
2: Acabarà
0: sí.
2: guanyant, perquè al final queda una horeta de programa i cuidao,
1: que promet. Els únics que donen la cara, com sempre, són els gais. Jo estic esperant a que una lesbiana me recomani aplicacions.
0: Clar, encara no ha trucat cap lesbiana i no hi ha dit cap app per lesbianes.
1: Clar. O dona bisexual, lo que vulgueu.
2: És veritat, lesbianes, echadle un par de huevos, home, truqueu i dieu-nos algo.
1: Un parell d'ovaris, dieu-me.
0: Vinga, va, quina app utilitzes per lligar? Som-hi.
5: Truca'ns ara. 93-545-6868.
0: Trobo que és un tema bastant avui que la gent li fa com vergonya acceptar que s'utilitzen les apps. No acaba d'haver-hi la participació que pensàvem que hi hauria.
1: Tu entres a qualsevol aplicació, està... Vull dir, no te l'acabes, literalment està a peta de penya i ara, vinga, home, ningú dirà res.
2: No noteu que quan algun amic o conegut o familiar us diu que ha conegut a una altra persona per una xarxa d'aquestes, ho diu amb la boca petita, saps o no el que vull dir? No és com, ai, pues mira por Tinder, ho diu, mira por Tinder, en plan, com que no és com dir...
0: Com si fos algo dolent, saps?
2: Clar, no és com, no, mira, pues de fiesta, unos amigos nos presentaron. Allà sí que ho diuen com, mira, que guai, però en canvi les xarxes és com, ai, no sé si decirlo orgulloso.
1: Bueno, jo l'estiu passat vaig conèixer un noi per Hinge, que a mi el noi m'encantava, i em va dir que ens hauríem d'inventar una història perquè els seus pares no els explicaria que ens havíem conegut per Hinge. I
0: no ho entendrien directament, els seus pares.
1: Però jo vaig pensar, però quin problema hi ha? Vull dir, ens podríem haver conegut per Instagram i quina és la diferència? Jo no la trobo. Clar. En plan, què passa? Pues sí, ens hem conegut per una aplicació de lliga, ja està.
2: Clar.
0: Però creus que hi ha gent de 50, 60 anys o més que no poden entendre, tu com a sexòloga, que dues persones es poden conèixer per una aplicació?
1: Jo crec que era cosa del noi, perquè hi ha gent de 50, 60 que utilitza aquestes aplicacions.
0: Dios. Hola, bona nit.
6: Hola,
0: hola, com et dius?
6: Hamza.
0: Què?
2: Hamza?
6: Hamza.
0: Hamza,
1: estàs corrent?
6: Tomando un café, bar.
2: Estàs prenent un cafè a un bar. Hamza, vaya mòbil tens, sembla robat, mare meva. A veure, explica'ns, quina xarxa social... Què red social utilitzes, Hamza?
6: No entender.
0: Pues per què truques?
1: Clar, pues llavors per què truques?
2: Pensava que havia dit Tinder i diu no entender.
0: Espera, tinc una altra trucada. Hola.
2: El kebab.
7: Hola, bones.
0: Hola, com et dius?
7: Milú.
0: Milú, ah, com el gos al Tintín.
2: Hala.
0: Molt bé.
2: Tu eres Milú.
0: Molt bé, Milú. Escolta, quina app utilitzes tu?
7: El Growler.
0: El què?
1: Què és això?
7: És una app d'ossos.
2: De, ah, d'ossos de ositos en plan de gent homosexual peluda i grande, o com va?
7: Sí,
2: ah.
7: Sí.
0: Tu quants anys tens?
1: En sèrio?
7: 32.
0: Tens 32?
7: En sèrio, sí.
0: Vale, vale. No,
1: com s'escriu? No.
7: Growler.
2: Growler. Growler. Ah, de grow hair, sí, sí. No? Que significa dejarte crecer el pelo. Hòstia, ja ves.
7: Sí.
0: Growler. Ah, ja, ja. Avui estem aprenent moltes coses, eh?
2: Déu-n'hi-do.
0: The Gay VR Social Network.
7: No, no, no coneixeu la festa d'ossos en Sitges?
0: No.
1: No.
0: Sí,
7: és,
1: sí,
7: és aquesta, sí, setmana.
1: Quan és?
2: Jo la conec,
0: aquest,
2: sí,
0: fin de...
1: Ah...
7: Sí, aquest fin de...
0: Vale, vale. I aniràs...
7: Sí, a lligar.
0: Aniràs a lligar, molt bé.
1: Llavors tu ets osso?
7: No, jo sóc el chaser.
2: El
0: què?
2: Què
0: és això? Què és això?
7: Chaser.
1: Què és això?
7: El que lliga.
0: El que lliga. Ah. Ah, i per tant, que a tu t'agraden que siguin ositos?
2: Ah, el vale, vale. Ah, i diu el chaser, que significa el perseguidor, el que va darrere de l'oso, ¿verdad?
1: I tu, ah, i tu què ets?
7: Això mateix.
1: Tu què ets?
7: Això mateix.
0: El chaser. Aquest.
1: No, ja, però rotllo, ets twink, ets musculoca, què ets?
0: Jo estic molt perdut, eh?
7: Musculota, sí.
1: Ets musculoca.
2: Musculoca, m'ha agradat molt el
0: terme. Musculoca, exactament, què és?
1: Pues és un gym, però així com a quadrat, no musculat.
2: Però loca!
7: Sí, actiu, actiu.
0: Actiu. Ah, tu ets actiu.
7: Sí.
0: Perquè els ositos normalment són passius?
7: Sí, són passius.
0: Vale.
1: Home, hi haurà de tot, no?
2: En sèrio? Jo pensava que osito era només això, catxes i peludos. No tenia res a veure amb si eren actius o passius.
0: Home, no, han de follar també els pobres.
2: Sí,
0: gent,
2: no, no,
0: no,
2: però follar, però... Clar, però ser osito és ser passiu? Jo
1: no.
2: Pensava que podien ser de tot, no?
1: Jo crec que, normalment... que és com una categoria física... O sigui, estètica, i després ja...
0: Bueno, si aquí algú en sap, és el Milú.
2: Sí,
1: ell
2: no és oso, ell és perro.
0: Bueno, Milú, gràcies, que vagi bé.
1: Vinga, un besito. Escolta,
5: ens agradaria disculpar-nos. Absolutament res. Flash Urban.

0: Això es diu Petitó, és la cançó més important de Flash FM d'aquesta setmana. Ana Mena i Lola Índigo.
1: És boníssima,
0: aquesta cançó.
1: Ah, sí? És que dos reines sol podien fer art.
2: Ah. Girl power. Vale. Aquesta sí que és una reina.
0: Són les 10 i 3 minuts. Avui estem preguntant quina app utilitzeu per lligar. De seguida continuem agafant més trucades, vale? Ho podeu fer-ho a través del telèfon de la ràdio.
3: 93 545 68 68.
0: I a les 11 farem recompte de quina és l'app més votada, vale? De moment és el Grindr, vale?
1: Però el Grindr, però és que ens han dit dues aplicacions més de gais.
0: Sí, sí. Ara, però, parem les màquines perquè tenim una broma telefònica.
2: Sí.
1: Ai, ai.
2: Atenció, diu el següent. Hola, sóc la Neus Rabordosa i voldria fer-li una broma telefònica a la meva mare, com ja sabeu, fa dos dies que ha començat l'insti. Jo faig primer D a la Satània de Manresa i vull que li digueu que m'han expulsat. Inventeu-vos el motiu. Gràcies, no contesteu pel mòbil, que bla, bla. Bueno, el cas és que tenim el número, d'acord? I res, ens farem passar per la institució La Satània de Manresa. Em faré passar per gestor d'assumptes disciplinaris i direm que la seva nena, doncs, ha fumat porros.
0: Dius, vaya fumeta.

0: La té en el contestador Vodafone.
1: No, Vodafone no.
2: M'encanta que tingui el contestador en català.
1: És la polla.
2: Com se fa això? Jo també ho vull.
3: Jo he de dir una cosa, els contestadors en català semblen hackers, no?
1: Però a mi m'encanta, superguai.
3: A més, parla molt bé català.
1: Sí, sí, parla en català de Vic, saps?
3: Parla molt millor que els contestadors en castellà, considero. Sabes? Com que molt bé, la L aquesta.
1: Bé, tornem a provar.
3: Li atén el contestador de sa puta mare.
1: De Vodafone.
3: Budafó. Movistar. Taronja.
1: Va, merda, m'ho has dit a la boca. Bona, va dir.
3: Jazz telèfon.
1: Jo igu.
3: I a part, jo escolto.
4: Hola.
3: Hola, bona nit. Parlo amb la senyora Roser.
4: És que us he sentit per la ràdio.
3: Meca! Oh!
2: Roser, jo vull saber com t'has ficat el contestador català.
3: Escolti, Roser, però què és això? Com que ens has escoltat? Vaya drama, banana.
4: Sí, estàvem a l'habitació preparant la motxilla de demà i sento, no sé què, Neus Rebordosa. I jo dic, què?
1: No!
4: Just estava a la seva habitació.
1: És el primer cop que ens passa.
4: No, en sèrio? Vaya, ostres.
3: Més o menys. Una cosa, prepareu la bossa... Mentre escolteu la ràdio, concretament aquest programa.
1: Em sembla perfecte.
4: Ella,
3: o sigui,
4: ella.
3: Estic és posant la roba del gym mentre escolten lo de les fotopolles. És clar, molt heavy.
1: Està molt bé, eh?
2: Bueno, així aprenc coses i no arribem embarassada a casa.
1: No la bossa del gym, les matemàtiques i les socials.
3: Ara, molt acadèmic aquest programa.
2: I és que nosaltres fem la feina que haurien de fer les institucions.
3: La feina bruta, totalment, eh?
1: Escolta, guapa, que t'anava a fer una broma que havien agarrat al carrer a la teva filla el primer dia de classe.
2: Per fumar porros. Sí.
4: Ai, ai, ai, que no, que té 11 anys. Ai, ai, ai.
2: Com que té 11 anys?
3: Ah, bueno, clar, primer d'ESO. Bueno, a primer d'ESO ja es fumen porros.
1: No!
4: No, home, no.
3: Bueno, tu no saps res de la teva nena, Roser.
2: No t'ho haguessis cregut, Roser.
4: No, perquè és aquesta hora. Bàsicament.
2: Ah, vale.
3: Està preparada per si hi ha bromes del flajol.
1: Bueno, Roser, carinyo, gràcies per...
2: Per escoltar-nos. No, per escoltar-nos.
1: La que ens escolta és la filla, no la mare.
2: Ai,
1: la
2: vale,
3: la mare és un afegit, un oient indirecte, així que, Roser, vés a pastar, fang.
4: Molt a gust, vale.
1: Home, adéu, un petó, que vagi bé.
3: Adéu, Roser.
1: Bueno, ens han pillat, ens han pillat.
2: Ai, m'ha encantat.
3: Sí. És com quan ens pillen, em sento com quan copies un examen i et ve el profe, és com mierda, saps? No se acabó, a la merda.
1: Bueno, va, si voleu demanar una broma telefònica, ja sabeu què heu de fer, eh?
5: Envia'ns un WhatsApp.
3: Sí, pop.
5: 699-69-69-69.
1: Efectivament, envia'ns ara mateix un WhatsApp i ens dius a qui, quan i per què li fem la broma. Vale?
3: Així de senzill. Volem la víctima, el motiu i, sobretot, el número de telèfon. Sabeu que a vegades la gent demana bromes i s'oblida de posar el número de telèfon? No, i és en plan, a veure, sereu tontos del cul?
1: Per favor.
3: No, és bàsic.
1: Voleu demanar telèfon?
3: No me grites.
1: Què has dit?
4: No me grites.
2: Però això és d'un TikTok o algo, d'on ho heu trobat?
3: És d'un programa, de Telecinco.
1: Sí.
3: Et falta paviment, Marta.
2: És que jo no miro Telecinco. Ho sento molt. Em sap molt de greu.
1: A veure, Marta, com estàs?
2: Jo, molt tranquil·la, no em fico nerviosa.
1: Doncs
2: què?
1: Seria moment de posar-te nerviosa, no?
3: Hòstia, la cabra. No. Estic d'acord amb el Miquel. Ja no. Sé què farà i estic molt d'acord.
2: No vull trucar a un restaurant d'una altra ètnia.
1: De quina ètnia vols aquesta setmana?
3: Bueno, a veure, el restaurant com tal no pot ser d'una ètnia. Les persones que en formen part, sí. Marta, un mexicà de puta mare.
1: Un mexicà? Vale, vinga, mexicà.
2: Demanem tequeños. I preguntem si los tienen grandes.
3: Perdón, los penes son pequeños aquí también.
1: Vale, doncs vinga,
2: no,
1: anem a tocar
2: ojo,
1: a un restaurant mexicà
3: fresca.
1: De Banyoles, que es diu Tequilas y Tacos.
3: Querrás decir de Banyuelas.
2: Prou, sisplau. Això, prou.
1: Anem a tocar a un restaurant mexicà de Banyoles que es diu Tequilas y Tacos.
3: Vaya nom de merda.
2: La Tete.
3: Bueno, com llamar-li a un restaurant espanyol jamón y vino. És en plan,
1: bueno, és el que venen.
2: Home, pues si te montes un restaurant en un altre lloc del món, pues... Té el seu pego.
3: Però digue-li Casa Pancho o alguna cosa més així.
1: Home, és pitjor.
3: Sí?
1: Home, Casa Pancho.
3: O a un restaurant mexicà que es digui Panchitada Històrica. Seria boníssim, eh?
1: Doncs vinga.
3: Jo aniria cada dia.
1: A panxita d'història.
3: Seria boníssim, bro. Penso obrir una taqueria que es digui així. Va, Marta, que et toca.
2: Però que no sé què de dir.
1: O que et surti del xixi.
2: De la polla.
3: Del vaginós.
5: I les itacos bones? Merci.
2: Hola, de res. Bona nit.
5: Sí, digue'm.
2: Perdó, és que estava distreta, m'ha fet gràcia. Mira, trucava perquè... Bueno, ets una noia, és que crec que m'entendràs millor.
5: Sí, sí, sóc una noia, digue'm.
2: Vale, perfecte. Mira, tinc la regla.
5: Sí.
2: Vale. I estic molt contenta perquè jo pensava que aquest mes no em baixaria. Perquè el meu nòvio és imbècil i se'ns va trencar el condó... Sí, tu ets imbècil. I se'ns va trencar el condó per culpa seva. Però bueno, no passa res.
3: ¿Con quién coño habla? Cállate la puta boca. ¿Con quién cojones
2: a mi no me parlis així, eh?
3: ¿Con quién putas habla?
2: Pues mira, m'estic demanant el sopa perquè tu ets un puto princeso i no ets capaç de demanar-me el sopa a mi, avui, que és el meu primer dia de regla.
3: ¿Con quién puta habla? Me cago en la puta madre. ¿Qué te he dicho antes en el salón? Me cago en la puta. Me cago en... Me cago en la puta madre que te parió. Cago en la puta.
5: Vale, però demanaràs o...
2: Pues si se calle aquest imbècil, pues pot ser sí.
3: Pide la guarra esta, pide la guarra esta.
2: Tens un altre candidat per substituir amb aquest imbècil?
5: Perquè és que... aquí és que treballem només noies i un noi, però és gay, per tant no crec que es treballi.
2: Mira, me canvio de cera, o sigui...
3: A mi el maricón me la suda, el maricón, me cago en la puta.
2: Per tal de no tornar a veure amb aquest gilipolles, me canvio de cera i començo a menjar conill, perquè de veritat, és que a més... Mira, la tens lletja, ja t'ho he dit. La tens lletja.
3: A mi no me mires, puta de mierda, déjame en paz.
2: Puta la que te tires tu cuando yo no estoy en casa. Que... No, mira, escolta.
3: I tan a gusto.
2: Ahir vaig trobar una pestanya als llençols i jo porto les 3D. I aquella pestanya era de 2D seguríssim.
3: A mi que me cuenta... Oye, pide la puta chavala ya que quiero cenar, me cago en la puta madre.
2: Mira, jo vull uns tequeños... Us esteu rient? Perdona, però no rigueu del meu drama. És que no, mira, ja prou. No sé si són els estrògens o no sé què collons. Pareu ja de vacilar-me tots. Teniu tequeños? Vull tequeños. Hola?
6: Hola?
2: Qui és?
6: Soc l'Edwin.
2: Hola, Edwin. Teniu tequeños?
6: Sí, sí que n'hi ha.
2: Vale. Quants tequeños teniu?
6: No, els que vulguis.
2: Els que vulgui. Vale, vas a pagar tú.
3: Que estás ligando con el hijo de puta ese. Con este no ligues, ¿eh?
2: Pero que este es maricón, me han dicho antes, que voy a ligar con él.
3: No, primero no lo insultes, segundo no
2: lo
3: insultes.
2: ¡No es un insulto! No es un insulto.
6: Cuando queráis tomar algo en serio, pues venís al restaurante, ¿vale? Muchísimas gracias.
3: Bueno, espérate, estamos pidiendo una comanda, tampoco te pongas agresivo.
1: ¡Uy! ¡S'ha enfadat! ¡Molt!
2: Pobre Edwin.
3: Espera...
1: Tequilas i tacos.
3: Mare meva, primer de tot vull dir que tot el que era broma, tot el que estava bé,
1: sí.
2: Home,
3: no, que he fet servir termes com maricón, puta i tal, que no estan bé, evidentment, que és de broma tot. I segon, ens ha penjat l'Edwin.
1: L'Edwin.
3: Es deia Edwin.
2: No, però és que lo pitjor és que se les sentia a elles rient de fondo.
3: Ja, però és que l'Edwin jo crec que és l'únic treballador seriós, les altres estaven pagoneando, en plan, nos va pel al curro, i l'Edwin és en plan, oye, que estamos currando.
1: L'Edwin.
3: Miquel, parla tu amb l'Edwin, ara, que s'ha enfadat. Vull que gestionis tu l'enfadament de l'Edwin.
1: Ara el truco jo, l'Edwin.
2: I qui és el Miquel, el nostre company de pis?
1: No. Diríem la veritat.
2: Vale, va semblar bé.
1: A veure...
2: Pues venga. No ho hem fet malament,
1: No, ja ha sortit molt bé.
2: M'ha agradat.
1: No sé què fas fent de sexòloga quan podria ser...
2: Prostituta. Nòvia loca. Pregunteu-li al meu ex.
6: I la dita, com bones?
1: Hola, ets l'Edwin?
6: Sí, digui'm.
1: Edwin, t'agraden els tequeños?
6: Vale, perdó. Adéu.
1: No,
2: Edwin,
1: espera.
2: Què és la ràdio?
1: Edwin, estàs en directe al Flash Urban, a Flash FM.
3: Edwin.
2: És una broma, és una broma. És una broma de la ràdio.
1: Estàs en directe al Flash Urban, a Flash FM, Edwin.
7: Sí o no?
2: Sí, fiqueu la ràdio si voleu.
3: Oye,
6: és que, clar, estàs riendo i tal, i entonces és com...
1: Edwin, tens molta mala fava, tio, de veritat.
6: No, és perquè estem treballant i hem d'anar per feina.
3: Clar, l'Edwin és un treballador de veritat i les altres s'estaven pavoneando i rient-se de la situació molt malament.
7: Ja, jo m'estava rient.
1: Les has de carregar al carrer, aquestes dues, eh? Les has de carregar al carrer, perquè només riuen.
3: No, el peor mexicano de Bañuelas, insisto.
7: Ja tens un dia, vinga. Siempre.
1: Adéu, guapos, que vagi bé.
2: Un besito.
3: Ándale.
1: Adéu.
8: Encara no ens has demanat una broma telefònica? Envia'ns un WhatsApp al 699 69 69.

0: 93.8.
1: I perquè singuemos en el modo sport, perquè singuemos en el modo sport, perquè singuemos en el modo sport. I perquè singuemos en el modo sport, perquè singuemos en el modo sport, perquè singuemos en el modo sport.

0: Movin tot a Sant, és el Hager, el Flash Urbà.
1: Toma ja.
0: Les 22 i 22 i 22 segons.
1: Què va?
0: Dios!
2: Demaneu
1: un desig.
2: Corre.
1: Ara. A veure si ha tocat.
0: A veure si és veritat.
1: Perdoneu, eh? Desig no, però tinc un WhatsApp molt maco.
0: Ah, sí?
1: Que us farà il·lusió escoltar.
0: A veure.
1: Diu, hola guapos, sóc l'Adela i només us escric per dir-vos que no us deixaré d'escoltar ni quan em compri un cotxe amb Bluetooth.
2: Oh, gràcies, Adela.
1: Està molt bé, no?
0: Ai, l'Adela, que truqui. Jo vull conèixer-la en persona, bueno, per telèfon.
1: Per cert, vull aprofitar el seu WhatsApp també per recordar-vos, tot i que el cotxe no tingui ràdio, ens podeu escoltar a través de l'aplicació i al web de flashfm.cat. Vale? Sí. O sigui que tranquil, si no té ràdio, també ens podeu escoltar.
2: I a través de la ràdio normal, també.
1: Exacte.
0: I el podcast. Si és que no podeu escoltar a l'hora que vosaltres podeu, doncs teniu el podcast i escolteu l'hora que us doni la gana.
1: Molt bé, que tecnològics, no?
0: Molt heavy.
1: Mare meva.
0: Molt heavy.
1: Semblem Tesla.
0: Molt heavy. Sembla anar-se això, eh? Bueno, va, avui preguntem quina és la app que utilitzeu per lligar. Tenim el telèfon obert, va.
3: 93 545 68 68.
0: Què rius?
1: De l'Andrea Romera, companya del backstage, que està rient moltíssim aquí al nostre
0: costat. O sigui, està en directe Flash, va, cara.
1: Exacte, per això ric.
0: Ah, vale.
2: Perquè s'han vist a través del vidre.
0: Ah, vale.
2: I s'està descollonant.
0: Ah, vale, vale, vale.
3: 93 545 68 68.
0: Quina és la app que utilitzeu per lligar? Hem conegut apps per lligar com el Macho Bebé, el Happen, hi ha l'Instagram, el Tinder, el Growler, el Facebook i dos persones per Grindr. Està guanyant el Grindr, de moment, eh?
2: Ningú ha ficat LinkedIn, tio.
1: Ni Bumble.
2: No teniu visió.
1: Bumble tampoc.
0: Ningú ha votat el Bumble, és veritat.
1: Sí, recordem que Bumble és una xarxa que només pot obrir primer la tia. És a dir, per molt que feu match, un tio o una tia, només pot escriure primer la tia i ningú l'ha esmentat durant aquest
0: programa.
1: Per tant,
0: no hi ha homosexualitat en el Bumble.
1: En el Bumble crec que sí que ja es pot, eh? Diria.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Ah.
1: Sí, sí, sí.
0: I les lesbianes no tenen app? No ha trucat cap lesbiana?
2: Jo sol conec una que és guapa, la vaig utilitzar un cop, no me va agradar gens, per això vull que me recomanin altres.
1: Pensava que la Marta estava dient, només conec una lesbiana guapa, però dic, mare meva,
2: no,
1: pobres bolleres.
2: L'aplicació es diu guapa amb B baixa. Ai, amb B baixa.
0: Amb B doble.
2: Ah, amb B doble, gràcies. Va. I després conec una altra que jo no me la vaig fer, però que es diu Taimi.
0: Taimi.
2: Per persones del col·lectiu.
0: Ah, sí? Del col·lectiu què?
1: LGBTIQ+.
2: Sí, molt
1: bé. O sigui, tothom. Llavors, heteros no poden fer servir el Taimi?
2: No, us foteu.
1: Vale.
0: M'acaben d'enviar un missatge.
1: Ah, sí?
2: Fotopolla.
0: No,
1: ojalà.
2: Fototetes.
0: El Flash Urban compta com a una app per lligar? I jo respondré.
2: No és una app,
0: sí.
2: Però sí. Se pot lligar a través de Flash Urban.
1: Jo crec que sí, no? Realment?
0: Per tant, aquesta persona, no sé si vol que digui el nom o no.
1: Digue-ho. Ja, si t'ha escrit, s'ha exposat. Digues el nom.
0: Clar. Vol utilitzar el Flash Urban com per conèixer una persona?
1: Digues la primera lletra del nom, va.
0: Pica el nas, m'estan criticant.
1: Ui. Digues la lletra del nom.
0: Jo he tret instes per Flash Urban. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Ui, a sobre Riachuelo. Digues la primera lletra del nom.
0: E.
2: E d'Espanya.
1: A veure...
0: Dios!
1: Enric...
4: No, Magnit!
1: Enric...
0: No!
1: Audal...
0: No! Sé, Edgar Manchado!
1: Mare meva! Mare meva!
2: Qui és aquest?
0: Perquè qui és?
1: Mare meva, va més calent que els meus fideus a la cassola, per favor.
0: És el presentador del Calibre 45.
1: I li mideix 45 centímetres.
0: Ah, sí?
1: Per favor.
0: Dios!
2: Com uns elefant. Com un elefant.
0: Clar, jo... Aprofitant que ara no truca ni Dios a aquestes hores.
1: Truquem al company?
0: Home, sí, no?
1: Home, sí, però claro.
0: Edgar, truca.
1: Edgar!
3: 93 545 68 68.
2: Edgar.
1: Edgar, truca.
0: No truca l'Edgar, eh?
1: Ui, que covarde.
2: Oh. Ja.
1: Per favor. Cardedeu.
0: Ah, fem una cosa. Si truca l'Edgar, li poses veu de guarra, vale?
1: Ala. Qui, el Tomàs o la Marta?
0: La Marta.
1: Edgar!
0: Diu que està conduint.
1: Ui. Mira,
2: o sigui,
1: almenys
2: que sí que pot escriure mentre condueix, però no pot trucar. No escriviu al WhatsApp mentre conduïu.
1: Digue-li algú guarro a l'Edgar,
0: sí,
1: Marta.
0: Digue-li algú que estàs conduint, digue-li algú maco.
1: Que es xoqui. Digue-li algú...
2: No, home.
0: Digue-li algú, saps? Ets sexol... tu ets sexòloga.
2: I què? No té res a veure.
1: Edgar, et vull llepar el capullo. Edgar!
0: Hola?
2: Ets l'Edgar?
5: Bueno. No sóc l'Edgar.
0: Ah, vale.
2: Ai, vaya.
0: Hola, com et dius, tu?
5: El Manu, jo sóc el Manu de Tarragona.
0: El Manu!
2: Hola, Manu, carinyo.
0: Manu de Tarragona. Quina app utilitzes per lligar, Manu?
5: Bueno, el Telegram em serveix molt bé.
0: Telegram?
5: Grups, així,
0: Telegram per lligar.
2: Però grups de què?
5: però grups privats de 1.000 persones o 1.500 persones de la zona i
2: de la allà zona. Però són sí, grups clar, rotllo...
0: De solter, suposo, grup de solter, no?
2: O no?
1: O swingers?
5: Sí, clar, no, sí, claro, sí, sí, no, no.
2: Ah, vale. O sigui, per, grups de solters.
5: És per quedar. Ah. Sí, sí, sí, sí.
1: Jo Telegram pensava que era només per posar vídeos que no es podien veure a xarxes convencionals, per exemple, d'accidents bueno, o d'atemptats, sí, coses així molt nazis.
5: Sí, a Telegram, més a més de coses... No, de real. No, però de... Hi ha molta cosa guarra a Telegram,
0: ja. Ah, sí? Com però començant per tu,
2: el
0: camp porno.
2: Edgar,
5: sí, bueno... El què, el què?
2: Quants anys tens?
5: 39.
2: Ah, bueno.
1: Al límit.
2: Pues jo podria entrar en aquest grup.
5: Però soc solter. Pues ets solter. Continuo vivint la vida.
1: Ahà.
5: Sí, sí, sí. Però per voluntat. I va, volia trucar, no només per això, sinó per explicar-vos coses que m'han passat amb aquestes cites.
2: A veure. Mm-hmm.
1: De Telegram, eh? Insistim.
5: Ja viurem.
0: Què t'ha passat?
2: Sí, sí, una.
1: Vale, vale.
0: Què t'ha passat? A veure.
5: Quan vivia a Mallorca, per exemple, vaig quedar amb un paio d'allà i, hosti, i els bràquets se li van enganxar a la meva polla mentre me la llava passant.
0: No!
5: Ho vaig passar molt malament, sí, sí, sí, de pel·lícula. És a dir, va ser una cosa més... El que jo pensava que em feia un Picasso. Clar, i aquesta persona volia allunyar-se. És a dir, que ja estava allà enganxat i jo patint allà, veient que això se complicava cada cop més.
0: Exactament, però, bueno, a quina part del penis et va fer mal? A la glande?
5: No, tio, el glande no, és a dir, el pellejo, com si diguéssim.
0: Vale.
2: O sigui, no està circuncidat. Clar.
5: Jo sí, clar, vale. És per això. Clar, vale. Clar, hòstia, ah. I ho vaig passar molt malament.
1: O sigui, el pitorro del globo te'l va mossegar amb ferro, bàsicament.
5: Clar, bueno, mossegar no, es va quedar enganxat. No sé
0: és que es va quedar enganxat amb el ferro, saps? Ah!
5: Claro.
1: Vaya tirón,
5: eh? Sí, oh. Sí, és a dir, hòstia, que no és una cosa comú, saps? Que no és normal, però yeah. Si vaig patir, no va passar res. Després volia continuar i vaig dir que no calia.
0: Vas anar al metge, ja, suposo, no?
5: No, que va, no va passar res. És a dir, va ser un susto, ja estava quedant un susto. Però, tio, van ser uns segons complicats, que no sabia què collons fer, saps?
2: Però vas anar, tu? Perquè,
5: no,
2: clar...
5: que va, no, es va enganxar, però no, és a dir, no va passar res, per sort.
1: És com quan menges un fuet, que costa arrencar, doncs
5: sí,
1: una mica el mateix, eh?
5: Mm-hmm. Sí, igual.
2: Va passar una cosa semblant.
0: I ja, però amb aquest home... Vas tornar a quedar, però, amb aquest home?
5: No, tio, no, li vaig agafar mania. Quina mania de, clar, pensant... I si torna a passar, jo estava cagat. No, passo.
2: Les que cada cop que el veuries, te'n recordaries del dolor.
5: Claro, no, i qualsevol persona, ja no només ell. Que jo ja havia estat amb altres persones que hi tenien i mai he tingut problemes. Però mira, em va passar i des de llavors em fa coses, no sé, que se repita la pel·lícula.
1: Ja. Sí, home, sí. No, entenem que, hòstia, quan tens aquesta sensació de tirón de polla amb uns bràquets, penses la propera sí. Vera què passa, saps o no? Clar, sobretot si té bràquets.
5: No, clar, tio, jo què sé, que es pot complicar i després no va passar res, gens en absolut. Però, hòstia, però aquests segons van ser complicats.
0: Ja.
5: I com això, tinc un munt d'experiències a Mallorca quan vaig estar corrent allà 4 anys. Que, por cierto, us trobava molt a faltar, perquè la ràdio del cotxe no podia posar-vos.
2: Oh.
1: Per què? Què passava al
5: sí,
1: cotxe?
5: Sí, tio.
0: Bueno, a Mallorca no s'escolta flash.
5: Clar, és a dir...
1: Perdó, vale. Pensava que tenia malament el cotxe o algo. Perdó.
5: No, tio, clar, a Mallorca, ell havia acostumat aquí a Catalunya a ficar la ràdio, doncs pues allà al cotxe pues no era tant. A casa sí, saps, a l'ordinador, però bueno, el cotxe, que és
0: el
5: més xulo, no podia. Apa, pues,
0: molta una gràcia, abraçada.
2: Un molt bé.
0: Adéu.
1: Adéu, guapo.
0: Adéu, Manu, ameu. Adéu.
4: Hola, bona nit.
6: Hola, molt bona nit.
0: Qui ets tu?
1: Ei, tio.
6: Em dic Adrià i sóc d'Igualada.
0: Adrià d'Igualada. Quina és la teva app per lligar?
6: Bueno, ara mateix no l'utilitzo perquè tinc parella, però abans utilitzava el Tinder i el Badoo.
0: Ah. Tinder i Badoo?
2: I quin t'agradava més?
6: Bueno, d'agradar per trobar gent i tot això, per conèixer el Badoo.
0: El Badoo.
1: Ah, sí?
2: Per què?
6: Bueno, la gent era menos sexual que únicament buscava anar al rotllo.
0: No anava tan a saco. Era
6: més de buscar rotllo i d'una nit i...
0: Yeah.
6: Apa, bueno.
1: I quin perfil de persones trobaves al Badoo, en general?
6: A veure, sempre hi ha el típic que es fa passar per noia. Això sempre.
2: Què dius?
0: Ah, sí?
2: Com que el típic que es fa passar per noia?
6: I això ho sabem tot.
1: Sí.
6: Això se sap.
1: Em va passar quan era petit, tio, amb el Badoo. Sí.
2: O sigui, un pavo... I per què?
1: Perquè es notava la forma que escrivia tal i llavors tu desfeies el match. Sí, no, sí, sí, sí,
2: però perquè qual. Algú es voldria fer passar per noia.
0: Bueno, va, perquè són pedòfils.
1: Per fotos, perquè són pedòfils.
0: Claro, no.
2: Ai, no.
6: Clar, i algunes es notava molt la foto que des d'internet i coses així. I es notava molt a la...
1: Hòstia,
6: a veure, no és per dir res, però...
1: Verdad,
6: les noies fan menja el tema sexual, vale, entre cometes. Vale. Crec que això, els nois van molt a saco.
0: I per tant, el Badú...
6: No... Era un noi que va molt a saco.
0: El Badú no trobes tant aquest tipus de perfil de persona?
6: No, el Badú es trobava, exactament sí, però del 80% que trobes al Tinder, el Badú era un 40 o 50%. Yeah. Hi ha molta menys quantitat de gent que va únicament al rotllo.
1: Molt bé. I tema nacionalitats, eren molt, tots d'Igualada o el Badú, què trobaves en general?
6: Bueno, es pot trobar de diferents llocs, de nacionalitat, pots trobar de tot. Es pot trobar de tota mena.
0: Sobretot catalans? Hi ha
6: diferents nacionalitats, si volia, jo què sé...
1: Catalans o també... També era una mica pensitada històrica en general, el Badú.
0: Dios!
6: Sí, claro.
0: Vale. Molt bé.
6: Sí, sí.
0: Perf. Gràcies, tio.
1: Adéu, Badú.
6: De res, de volta.
1: Badú i Alú.
0: Molt bé, no? Avui les apps que tenim per lligar.
1: Déu-n'hi-do, eh?
2: Molt, molt diversificat tot.
0: I ja sabeu, si voleu més, 935456868.
3: Les cabretes truquen al Flash Urban. 935456868.

0: Anuel i el Bad Bunny, això es diu Hasta que Dios diga.
1: Bon temazo, eh?
0: Sí.
1: S'ha d'escoltar de tant en quant, aquesta.
2: No me grita!
1: Oiga!
3: Sí, però jo no entenc la meitat de la cançó, però vale.
0: Bueno, ah, perquè no vocalitzen, com tu.
3: Ja, avui la gent no m'està entenent. És que jo estic parlant malament o algo?
0: A veure, Marta, tu com a sexòloga, professional del sexe.
3: A veure.
0: Explica'ns, pros i contres de lligar amb APP.
3: Doncs, mira, en el cas del col·lectiu LGBTIQ+, els pros és precisament que són espais segurs perquè saps 100% que les persones que estan allí busquen persones del col·lectiu. En canvi, si jo estic en un bar, clar, jo sóc una tia i potser no estan...
0: Perdó. No, no, no, no. Qui t'està trucant?
1: Qui t'està trucant?
0: Qui t'està trucant?
2: No, està trucant ningú.
1: És un polvo, Marta.
2: No!
1: No, no, no, espera. Qui? És un polvo.
0: Qui t'ha trucat, Marta?
3: És una persona que m'he tirat i que sap que estic a la ràdio, però bueno, no se n'ha donat.
0: I t'està escoltant ara mateix?
3: No ho sé si m'està escoltant. Jo espero que no m'estigui escoltant.
1: La teva intenció és seguir tirant aquesta persona o no?
3: Pues potser sí, no ho
0: sé. El coneixem?
3: Sí que el coneixeu. Ha estat aquí a la ràdio.
1: Ha estat aquí al programa alguna vegada? Per
0: sí, sí,
3: ha estat aquí al programa.
1: Bueno.
3: Però no avui, un altre dia.
1: I avui te'l folles?
3: No, avui no me'l follo.
1: Ah, vale, vale, vale,
3: cosa, avui no me'l
0: si
3: follo
0: sap
3: ningú.
0: Que estàs a la ràdio, que no te truqui tu, que ens truqui a nosaltres en directe. Ho volem saber tot, saps? Nosaltres.
3: I ja us ha trucat algun cop.
0: I l'audiència també ho vol saber-ho.
3: Prou.
0: Bueno, va, a lo que anàvem.
3: Això, que és un lloc segur per les persones del col·lectiu, ¿vale? Perquè si jo sóc un tio, a mi me molen els tios, i m'agrada un tio en un bar, jo no sé si aquest tio és gay, és bi, o és un heterazo, machirulo, masculinitat fràgil, i me girarà la cara.
1: Uh-huh.
3: En canvi, si jo estic a Grindr o estic a Tinder amb el filtro de hombre buscando a hombre,
1: vale,
3: pues 100% segur no me giraran la cara. A menos que jo ho demani, això és altra cosa.
1: Uh-huh.
3: S'entén?
1: Sí.
3: Llavors, és un espai segur en aquest cas. Després, quins són els contres? Doncs que perds molta informació a través de les xarxes i perdem moltes capacitats. I abans ho parlàvem una miqueteta, si jo no estic acostumada a parlar en persona, a lligar en persona, a apropar-me a vale, tal, a tindre com aquest ritual de seducció que s'està perdent...
0: Contacte humà de tu a tu.
3: Contacte humà de tu a tu.
1: Els gestos també de la cara, no?
3: El
1: perquè
3: gestos...
1: al final són fotos, però no veiem com somriu, com deixa
3: exacte
1: de somriure, i això també ens dona
3: si
1: molta informació.
3: Si respecte el meu espai o no...
1: Uh-huh.
3: Doncs tot això, o si me met alguna senyal d'amenaça, entre cometes, no? Pues això, si té una pose més dominant, tal, doncs tot això es per a través de les xarxes. I si jo ara, perquè hi ha persones que utilitzen el chat GPT per preguntar-li quins missatges ha d'enviar per lligar.
1: Drama.
3: Doncs al final, quan tu quedis amb aquesta persona, perquè en algun moment hauràs de quedar i veure-la en persona, no hauràs entrenat o hauràs perdut aquestes capacitats que abans les tenien entrenades perquè abans sí que... Bueno, no hi havia com aquesta barrera.
1: Exacte.
0: Molt
1: doncs,
0: bé.
1: Hòstia, t'he de dir, Marta, sempre m'encanta com parles i com expresses les coses, però, hòstia, en molt poc temps ho has deixat molt clar.
3: Gràcies. Dic,
1: no, t'ho dic de debò, perquè és molt important.
0: I t'has posat molt seriosa, també, del rotllo... Molt bé.
3: És que jo he donat una classe a la meva... O sigui, jo com a profe, a la Universitat UDL, d'aquest tema.
1: Tu ets profe?
0: Sí, és una professional.
3: Me truquen un cop a l'any.
1: Vaya drama.
3: No, és drama. A ver si aquest any me torna a trucar.
0: Podem... És molt bona, profe, parlar només un cop a l'any, Marta?
1: Podem anar, el Miquel i jo, d'oients a la classe o no?
3: Ah, doncs pues sí, per poder, podeu.
1: És una uni pública, no la diguis,
3: sí.
1: Però és una uni pública.
3: Sí.
1: Ai, doncs un dia anem a molestar la classe i a fumar dins. Uah, seria la polla.
0: Vinga. Va, que tenim temps d'agafar una última trucada. Ens truques?
4: Sí? Truca'ns ara. 93 545 68 68.
0: I ens expliques quina app utilitzes per lligar. 93 545 68 68 i farem abans de marxar el recompte de totes les apps que ens han dit.
1: Atenció, estic nerviós perquè no vull que facis la repassada perquè ho vull saber.

0: I no hi ha una app de pansexuals?
1: Pues que jo sàpigui, no. És que estem tan invisibilitzats dintre el col·lectiu. Clar. I fora, també.
0: Recorda que és un pansexual, a veure.
1: Un pan... és una persona a la que li agraden les persones, independentment del seu sexe o gènere.
0: Que no es fixarà en el que té entre les cames, sinó en la persona.
1: Li pot agradar qualsevol tipus de persona.
0: Vale.
2: Uà, la que sigui. Si hi hagués una aplicació de pansexuals a Catalunya, jo li diria MaxiApp.
1: Saps
2: no? En comptes de MaxiPan, MaxiApp.
0: Favor.
2: Molt bé, no?
1: Patenta-ho, Tomàs, patenta-ho.
0: Crec que n'has fet de millors, eh?
2: Maxi App és la cabra. Bueno, vale, deixeu-me en pau.
1: No, però sabeu què ens passen a les ties, que ens agraden les ties? Que quan a tu t'agrada una tia i tu t'apropes, no saps si aquesta tia és lesbiana barra bisexual o simplement és una tia, perquè les ties són molt tocones entre nosaltres.
0: I es lien entre elles.
1: Som, exacte.
0: Borratxes.
1: Dos ties heteros se poden liar i és la cosa més hetero del món. O sigui, no, hi ha, no té per què haver res sexual allí, saps?
0: En canvi, ho fan dos tios heteros i ja està gent de gais.
2: I clar, mariconada històrica, diria la gent. Però no és així, tampoc.
1: No, mira, bueno, no ho sé.
2: Per detectar lesbianes, si porta camisa a quadres, és lesbiana.
1: Si porta camisa a quadres, si porta un llavero gran penjant dels vaqueros, lesbiana.
0: Botes negres.
1: Botes negres.
2: Ah.
1: Septum, si porta septum,
0: també.
1: Lesbiana. Si porta el cabell així com a de colors, bitch rapat, no sé què, alternativa o lesbiana?
0: Per als ubacu.
1: Feminista o lesbiana, o les dos.
2: O moderna, que va de guai.
1: O moderna, que...
0: També.
1: Bueno, o jo, quan se m'oblide que m'he de depilar les axilles.
0: Sí, però tu ets pansexual.
1: Jo soc pansexual.
2: Tu entres dins d'aquest sac.
0: La veritat que no trucarà ningú a posar ordre.
3: 93 545 68 68.
2: S'han ofès.
1: Em sembla que no.
0: No, literal que no truca ningú.
2: ¿Dónde están las tortilleras?
0: No hi ha cap tortillera escoltant-nos, em sembla molt heavy.
1: No hi ha cap tortillera que em vulgui ajudar a sortir de la heterosexualitat dintre de la pansexualitat.
0: No hi ha ni una sola lesbiana ara mateix que vulgui entrar en directe al 935.
1: Bueno, pues que truqui algú altre, venga.
0: No.
1: Tampoc. No ens està escoltant ningú ara mateix.
0: És que si no hi ha lesbianes, no hi ha vida.
2: No, estan totes a Nude de Project, comprem camises.
1: Pues una cosa et diré, gràcies a les lesbianes... Sabeu per què la L va abans de la G, la T? Ah,
0: per què? Per què? Per què?
2: Per feminati.
1: Perquè les lesbianes són les que van cuidar dels gais quan el tema del VIH als anys 80.
0: Dios!
2: Molt bé.
0: Hola.
4: Hola.
0: Ets lesbiana?
4: No.
0: No!
2: Pues fuera.
1: Ai, guama.
0: Què vols?
4: Ostres, em sap greu, però no.
0: Com et dius?
4: Jo soc Manoli.
0: Manoli.
2: És nom, que... nom de lesbiana, no?
0: No.
2: Manoli?
0: No, Manoli, no pot ser una lesbiana no. Dient-se Manoli. No.
2: Manoli, com el coño.
4: Anda, que vayatela.
1: Bueno, Manoli, digues.
0: Manoli.
4: Re, trucava perquè jo no mai he utilitzat...
1: aplicacions?
2: Clar, no, dient a Manoli és raro que tinguis Tinder de sobte, no? T'imagines trobar-te a Tinder? Hola, Manoli.
0: Quants anys tens, Manoli?
4: 45.
0: Té 45 anys, clar.
2: Pues no és edat de Manoli, no. Manoli és de 65 cap amunt.
0: No, que també.
4: Sí, però bueno, el meu nom té una història que, bueno...
2: Ah, sí? Llavors,
4: sí.
1: Manoli bueno, és diminutiu de algo?
4: Manuela.
1: Ah, vale, que mono.
2: La mare una esta noche.
1: Bueno, Manoli, no te tallen més.
0: A veure, Manoli, què
4: bueno,
0: vamos a dir?
4: Res, que us volia saludar, que m'agrada molt, que s'escolto molt, i res, com que era l'última trucada, dic, vaig intentar-ho.
0: Vale, vols fer la 11 amb nosaltres, gràcies. Manoli?
4: Què dius?
1: La 11.
0: La 11 la fas amb nosaltres, vale?
4: La 11?
0: Sí, has de repetir els números, vale?
4: Bueno, vale.
0: Vale, vinga, va, espera.
5: Bona nit.
0: Hola.
5: En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
0: Manoli, el 14, el 27...
4: 14, 27...
0: 34, 36 i 47.
4: 34, 36 i 47.
0: I el sol són el 3 i el 4.
4: El 3 i el 4.
0: Molt bé, Manoli.
1: Gràcies, Manoli.
0: Molt bé.
5: Veus? Consulta bueno, si n'has resultat guanyador al teu venedor.
0: Adéu.
5: On te pones o a través de l'aplicació
2: Mi Vendedor. Gràcies, Manoli.
5: Recorda-ho. Amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris.
0: Podeu deixar xerrar el pobre home?
2: Gràcies, Manoli. T'imagines que ho digués?
0: Pues que cada dia interrompa el pobre home.
2: Deixa'l en pau. Si porta 6 anys aquesta cosa.
0: Tu creus que l'home que fa la falca aquesta...
2: S'ofèn?
0: No.
2: Ah. Té Grindr?
0: No.
1: Ah. No té el bebé aquell.
0: No, que si és sec.
1: Que si és sec.
2: Ah.
0: Potser sí.
2: Home.
0: És que l'altre dia a la tele...

0: vaig veure que feien els números de la 11 i era un home sec i dic, anda, pues que guai.
1: Sí. És que d'això va la 11.
2: No, no, clar, clar.
3: Compensa la vista amb la veu, perquè té una molt bona veu.
1: Té una veu molt bonica.
3: Veritat, eh?
0: Sí, sí.
3: No, no, sí. Aquesta sí que és cega. Segur.
0: Adeu, Marta.
1: Adeu, guapos, es veiem dimecres.
0: Sí, sí, adeu.
1: Si en voleu.
0: Adeu, Tomàs.
3: Adeu, Miquel. Adeu, xavales, que vagi bé.
0: Adeu, fins demà.

0: una sabrosa.
1: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
2: Hola, com et dius?
3: Rosmi.
4: Com és el nom complet? Rosmi?
3: Rosa Miquela.
4: Rosa.
5: Rosa Miquela. Així, és, així es diu el Miquel quan surt de festa, eh? Rosa Miquela.
2: Mentida.
1: I a tu? Què t'ha passat avui?

Bah, que bona que és, no me'n canso de debò, eh? És absolutament addictiva aquesta cançó que ho està rebentant arreu del món. Està sent una autèntica sensació. La nova de la Karol G al costat de la Jude Lyne i el Russos, que es diu Baby Wow. De fet, és el megacrack de la setmana aquí a Flash FM i serveix per començar nova hora de ritme. Si el Miquel i el...

El nostre so és únic. Flash. Yeah, yeah.

És la nova escola a l'Omar Kurtz Lousy, amb la vella escola, la Lozuna, el Negrito Ojos Claros. Ells dos col·laboren juntant-se amb aquesta novetat fantàstica que es diu Zizi. Ja fa setmanetes que te la posem per aquí, Flash FM. Sabem que t'agrada, per això te la posem tantes vegades. Escoltes el poder del ritme, va, família, som-hi! Que, a més, estem passant ja de quarts de 12 d'aquesta nit de dimecres. Ens ho estem passant bé i millor que ens ho passarem amb el nostre ritme. Tindrem el Bad Bunny amb el David Tirar Més Fotos, també una mica de Four House amb el Fire Fire, però primer ens quedem a casa amb el Dani Six i Ditskid. I aquesta fantàstica es diu Que s'aturi el temps.

0: la teva excusa per moure el cul.
1: Flash
0: FM.
2: Yeah.

Espero que no se'ls faci pesat l'Elvis Crespo cridant, bramant a totes hores per donar per finalitzar aquest La Graciosa, perquè déu-n'hi-do, amb la veu estrident i aguda que té, sé que pot arribar a ferir sensibilitats. Aquí ja ens encanta, perdoneu-nos, però és que de debò que és el hit de l'estiu. Per això te la posem tant aquí a Flash FM, La Graciosa del Quevedo i de l'Elvis. I que més serveix per anar apropant-nos al punt de la mitjanit en aquesta nit de ritme. Tindrem el Capo amb l'Onana per baixar una mica revolucions. També el Quevedo, tornarem a ell amb el Ni Borracho o la nova versió del Camins amb el Sopa de Cabra, la Su i el Món DJ. Primer, anem amb un bon reggaetonazo, el de la Noel AA, amb el Manual des del seu àlbum Emanuel Boníssima.

0: Flash FM. És la una. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.

0: sense el món.
1: Mientras fas veure que treballes.
0: I per a tots els que no pudieron ser. Esto dice así.